0: Viu els teus moments. Momentos, t'agrada? Perquè el fas tu. Viu els teus moments.
1: Luis Rodríguez.
2: Momentos.

de la problemàtica social derivada de l'alcoholisme. Tractament familiar. És el suport que reben els familiars de l'alcohòlic, parella i fills, per orientar-los i fer-los partícips del tractament.

0: és que no sé com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me estimo molt, me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Y así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te contamos todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana.
3: COPE Catalunya y Andorra.
2: Estàs informat.
4: Molt pendents al llarg del dia d'avui de la investigació de la Guàrdia Civil d'un accident mortal que es va produir amb una embarcació recreativa en Empúria Brava i amb una moto d'aigua. Un home va morir mentre conduïa ahir a la tarda una moto d'aigua després de xocar amb aquesta embarcació. Bon dia, sóc Sergi Tor i a més la situació encara es complica una mica més perquè segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, que anava amb el seu pare amb aquesta moto d'aigua gaudint d'una jornada normal recreativa de la tarda del mes d'agost, doncs va ser quan una embarcació amb uns 10 ocupants els va passar per sobre i aquesta embarcació hauria fugit. Com dèiem, la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i s'haurà d'estar molt pendent de quines són les seves conclusions. S'està demostrant també una vegada més, a banda d'aquest accident, se pot haver-hi sempre, que hi ha hores d'ara cada vegada més aglomeració d'embarcacions i de situacions recreatives al costat doncs, del mar de les platges. Anem a serveis on avui també estarem molt pendents. Molt pendents, perquè després d'un matí de sol, a la tarda hi haurà un increment de la inestabilitat amb tempestes que poden ser molt fortes a una gran part de les comarques de Catalunya. Pràcticament afectarà, anirà des del Pirineu al que seria la plana del Penedès i també de Lleida. Com dèiem, hi ha avís groc per fortes tempestes i, per tant, amb molta precaució. Començarien les tempestes per la zona del Ripollès, anirien cap a la Selva, Bages i arribarien cap al Penedès i també cap a la plana de Lleida. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Lleida 23 graus, Girona 23, Tarragona 26, Barcelona 27 i Andorra 16 graus. Pel que fa referència al trànsit, ja molt carregat en les rondes de Barcelona, les obres de la ronda de dalt, que tallen un carril per sentit i que estan provocant retencions, i també la ronda litoral. A més, també ja trobem congestió a la C58 Montcada Reixaca, direcció Barcelona. S'afegeix també amb incidències a la C12 a Maials, direcció Flix, per un accident, i a la C25 Jurb, direcció Lleida, per obres. Associar la localitat lleidatana d'Almenar amb un càrtel de Mèxic podria ser producte de la literatura, producte de la ficció, però no, és una realitat. La Policia Nacional ha desarticulat amb l'Oficina d'Estupefaents de França una branca del cartel mexicà Nuevo Jalisco dedicada al tràfic de metamfetamina que tenia un gran laboratori a Almenar, un dels més grans d'Europa. La policia ha detingut a 13 persones, de les quals 12 ja han ingressat a la presó. L'inspector en cap Alejandro Martín, adscrit a la Unitat de Droga i Crim Organitzat de la Policia Nacional, explica el per què Almenar a Lleida ha estat la destinació escollida pel cartel mexicà.
5: ¿Por qué Lleida y a lo mejor no puede ser Francia? No sé, porque a lo mejor hablamos de mexicanos, el idioma, la cultura, se sienten más seguros, buscan zonas aisladas, con poco, que no haya muchos habitantes, eligen Lleida como han podido elegir otra ciudad.
4: De les 13 persones detingudes, 7 són de nacionalitat mexicana, 4 colombiana i 2 espanyols. Segons la Policia Nacional, l'organització criminal hauria introduït més de 2,5 tones de metamfetamina diluïda en ampolles d'aire líquid de vainilla procedents de Mèxic i que arribaven fins a Catalunya a través de França en vaixell. Canviem d'arguments informatius perquè Top Manta... Conflicte Salou-Cambrils. L'alcalde de Salou, Pere Granados, demana a l'Ajuntament de Cambrils més fermesa.
6: Ha agafat una dimensió que ja no és tolerable, perquè com he dit anteriorment, o sigui, hi ha un efecte cridat tan fort que hi ha dies que hi ha 200 puestos, 200 llocs per vendre productes il·legals. Clar, si això no s'atura, d'aquí un temps podem tenir 300.
4: La venda ambulant està ubicada principalment a Cambrils, al passeig marítim que uneix les dues localitats de la Costa Daurada. Però segons Salou, aquesta venda ambulant, aquest top manta, està perjudicant el seu comerç tradicional. I Collserola, les restriccions de la pesta porcina africana

0: des del passat mes de novembre han arribat a l'estiu i està perjudicant amb aquest cas els casals del Centre Excursionista de Catalunya. Carla Grau.
1: Moltes famílies s'han desapuntat directament del casal perquè diuen per no poder fer l'activitat prèmium hi ha un dels dos casals que no arriba al 50% de participació respecte a l'any passat. Amb totes aquestes pèrdues, tant a nivell econòmic com a nivell psicològic, tots els entrenadors i entrenadores han hagut d'anar fent adaptacions i arriba un punt que desgasta, que ja no saben què més fer, on poder anar.
0: Encara que reconeixen entendre la situació, des del Centre Excursionista de Catalunya reclamen al govern de la Generalitat a la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal fer controls o establir recorreguts segurs. Actualitat esportiva dels clubs catalans. Quina és l'última hora? Víctor Navarro, bon dia.
2: Bon dia. El Barça torna avui als entrenaments en doble sessió després de la concentració a Anglaterra dels dies de descans que ha donat Hansi Flick a la plantilla. No s'espera fins la setmana vinent als internacionals espanyols i també a Anthony Gordon. A més, en el Barça estan també pensant, segueixen amb Julián Álvarez després de la trobada de Deco amb el seu agent, amb Fernando Hidalgo, a Madrid per definir el full de ruta dels propers dies en un nou intent per fitxar-lo. El davanter argentí s'incorpora la propera setmana, el dilluns, en dinàmica de l'Atlético de Madrid. A l'Espanyol, Quique García ja ha estat operat de la lesió al tendó del bíceps femoral de la seva cama dreta. Segueix el club sense donar un temps de baixa. A segona divisió s'ha fet oficial la incorporació del central Edgar González al Sabadell i arriba de l'Almeria, té 29 anys i arriba en forma de sessió.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca, sin gafas. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
6: A veces hay cosas que afectan más de lo que imaginas. Tu confianza, tus relaciones, tu bienestar. En Clínica Masculina Europea damos un paso más con una nueva tecnología focal, eficaz y mínimamente invasiva. Vuelve a sentirte tú. Informa sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060. Recupera tu confianza.
7: Llega el verano y un año más, ¿dónde escondemos las joyas para irnos tranquilos de vacaciones? Si tienes claro que ya no las vas a utilizar, aprovecha la subida del oro y haz realidad tus sueños con la máxima tasación. En Tu Oro Vale Más Barcelona te la tasamos sin compromiso. Te sorprenderás. Tu Oro Vale Más. Calle París 162, esquina Montaner. El valor que tus joyas se merecen.
8: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
9: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
10: Mundo Natural.
11: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
12: ¿Quieres contarnos algo?
13: Escríbenos.
12: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
0: Ens aproximem a les 8 del matí, moment d'escoltar tot el que t'interessa aquí, a Herrera, en COPE, amb Àngel Correas. Una setmana es compleix de la gran crisi de Ceuta i totes les claus i l'última hora de l'actualitat nacional i internacional aquí, a Herrera, en COPE.
14: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
15: Ofertas límite en el Corte Inglés. 15% adicional en electrodomésticos de marcas como AEG, Teca, Hisense, De'Longhi, Roborock y Philips. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 6 al 9 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
10: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
13: COPE, estar informado.
16: Son las 8, las 7 en Canarias.

0: Clavo.es. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
1: Nerviosismo en los mercados.
0: Un sabroz.
1: Subidas generalizadas cerrando en verde.
0: Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
2: Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintar.
3: Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
4: Hola, esto te interesa.
5: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
4: ¿Y lo del sorteo?
5: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
7: El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario.
8: No, pero ya también, chistes, eso
7: que nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental.
6: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
9: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
10: El ángel del Señor anunció a María.
11: Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
10: Aquí está la sierva del Señor.
11: Hágase en mí según tu palabra.
10: Y el Verbo se hizo carne.
11: Y habitó entre nosotros.
10: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
11: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
10: Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
12: Las 12, las 11 en Canarias.
13: Última hora en Herrera en COPE.
6: Estar informado.
12: A una semana de la avalancha de migrantes a la ciudad de Ceuta, la crisis migratoria generada sigue preocupando a toda Europa. En dos horas se reúne la Comisión de Libertades, Justicia e Interior para debatir sobre el problema. Reunión a la que no van a asistir nuestros ministros de Interior, Grande Marlaska, ni de Migraciones, el Masaiz. También esta tarde el rey don Felipe va a recibir al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Y es que a las afueras de la ciudad autónoma siguen rodeadas de migrantes que no han querido regresar a Marruecos. De hecho, hay más de 1.000 menores acompañados, no acompañados, que se hacinan en el centro de acogida. En Herrera en COPE, el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Diego Madrazo, asegura que a pesar de los avisos no se reforzó la seguridad y las medidas y los refuerzos llegaron cuando ya era tarde.
14: Los compañeros desplazados en Ceuta estaban viendo un incremento de la presión migratoria de las entradas a nado desde la sentencia del Supremo. Era un goteo de entrada constante y luego aparte los propios ciudadanos ceutíes estaban advirtiendo de que había una concentración inusual de personas en Castillejos. Ahora que digan que eso fue imprevisible y la sentencia, se sabía que iba a producir efecto llamada y así se lo advertimos nosotros el mismo día 27 de julio que solicitamos una reunión con las autoridades de Ceuta y no mandaron efectivos ni refuerzos hasta que ya se produjo el asalto masivo.
12: En Andalucía siguen preocupados por el aumento de casos de virus del Nilo que ya ha provocado un fallecimiento, el de un hombre de 82 años de edad en la localidad de Dos Hermanas. La enfermedad provocada por la picadura de los mosquitos ha saltado también a la comunidad de Extremadura. Miriam Garriga.
15: Extremadura confirma el primer caso de virus del Nilo desde 2026. Se trata de una mujer de 86 años de Don Benito que tras permanecer ingresada en el hospital ya ha recibido el alta y se recupera en su domicilio. Es el primer positivo de este año después de que en 2025 se registraran 39 casos y 5 fallecidos por esta enfermedad en la región. Tras la confirmación, el Servicio Extremeño de Salud ha activado la vigilancia en las 8 áreas de salud, aunque la de Don Benito Villanueva es la que históricamente ha concentrado un mayor número de casos. El virus del Nilo se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados y aunque alrededor del 80% de las personas contagiadas no presenta síntomas, Sanidad insiste en extremar las precauciones, recomienda evitar acumulaciones de agua donde puedan criarse mosquitos, utilizar repelente, llevar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y colocar mosquiteras en puertas y ventanas para reducir el riesgo de picadura durante estos meses de verano.
12: El Papa está hoy en la ciudad de Asís para conmemorar el 800 aniversario de la muerte de San Francisco. Allí ha pedido a los más de 2.000 jóvenes asistentes procedentes de toda Europa, les ha animado a construir una civilización del amor. Corresponsal Ángeles Conde.
16: El Papa ha pedido a estos jóvenes ser artífices de paz en el seno, ha dicho, de sociedades cada vez más tentadas a instrumentalizar la religión. El pontífice primero ha respondido a las preguntas de la juventud franciscana y después ha celebrado misa en la Porciúncula, el lugar donde falleció San Francisco de Asís. Allí ha evocado a la hermana pobreza.
17: Y bien, queridos jóvenes, hoy Europa y el mundo entero buscan en ustedes nuevos santos. Tengan la audacia de creer en la palabra del Evangelio. Sean muy humanos con la libertad de Jesucristo. Abracen la hermana pobreza.
18: Abrachate, sorella povertà.
16: Desde Asís, León XIV ha dado a los jóvenes la misión de abrir muros, de no ceder a la cultura de la fuerza y de crear un mundo para abrazar y no del que defenderse.
13: Con la fuerza de ABC.
6: COPE, estar informado.
12: El Barça entra en la carrera para fichar a Rodri, Andrés Sánchez.
19: A pesar de tener un acuerdo cerrado con el Real Madrid desde hace días, las negociaciones se han estancado y el Barcelona podría pescar en río revuelto, Víctor Navarro.
20: El FC Barcelona mira expectante la situación de Rodri. Hace unas semanas se lo ofrecieron al conjunto azulgrana, se habló de unos 60 millones de euros por esa operación, pero les avisaron de dos premisas. Una era el salario que pedía el jugador, alto, y la segunda, y la más importante hasta el momento, y era que el Real Madrid tenía un pacto con Rodri. Mientras el conjunto blanco no llega a un acuerdo con el Manchester City por ese traspaso, el Barça mira de cerca la situación.
19: Hoy tres equipos de primera división juegan un amistoso. El Getafe se enfrentará al Mónaco en el Principado, el Deportivo frente a la Fiorentina en Italia y el Málaga recibe al Al-Arabi en el Marbella Football Center. Los tres partidos son a las 8 de la tarde, hora peninsular. Y en baloncesto, el ala pívot del Barça, Toko Sengelia, ha abonado su cláusula de 1 millón de euros y ha abandonado con efecto inmediato el club. El georgiano, que llegó el año pasado a la entidad culé, es el undécimo jugador que abandona el club en este mercado. Su futuro parece que pasa por Dubái.
12: Continúas en Herrera en COPE. Y continuamos haciéndolo desde las costas, desde nuestras costas. Al mar siempre hay que tenerle respeto, sí, pero especialmente en esta época del año. Para que te hagas una idea, solo en Cataluña, en lo que llevamos de verano, de los 400 incidentes relacionados con embarcaciones que han tenido que encontrarse ante algún problema, que han pedido auxilio, la gran mayoría son de personas que disponen de la titulación más básica y no tienen conocimientos sólidos de navegar. En definitiva, salir al mar sin la preparación necesaria tiene una serie de consecuencias que le acaba tocando resolver a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, a Salvamento Marítimo en este caso, cuando sus prioridades deberían ser otras. José Manuel Allegue es jefe del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Benny? Buenas tardes.
12: ¿Os encontráis en situaciones de este tipo, en situaciones de que personas que sin los conocimientos necesarios salen en sus vacaciones con su embarcación o con la que han alquilado sin tener los conocimientos suficientes?
21: Bueno, no nos corresponde a nosotros el valorar el nivel de conocimientos de los usuarios de la náutica de recreo. Lo que sí que les puedo comentar es que la mayoría de las emergencias que atendemos en verano pueden evitarse con una preparación adecuada antes de salir a la mar. Dedicar unos minutos, por supuesto, a revisar la embarcación, la meteorología y los equipos de seguridad pueden marcar esa diferencia entre que se provoque una emergencia o que la navegación y este día pues sea un día para disfrutar y para regresar.
12: ¿Pero es habitual que tengáis luego que remolcar esas embarcaciones o que tengáis que socorrer?
21: Entiendo que me preguntas explícitamente por las embarcaciones de recreo. Bueno, la siniestralidad o las emergencias marítimas relacionadas con embarcaciones de recreo pues tienen un punto estacional que es la, evidentemente, la campaña de verano. Por eso desde la Dirección General de la Marina Mercante anualmente se pone a disposición del público pues unas campañas de concienciación de la seguridad marítima, especialmente para este sector.
12: ¿Qué tipo de avisos soléis recibir en estos casos? ¿Son personas que a consecuencia de, pues no sé si temporal o con combustible, o qué problemas son los que hacen que al final acabéis socorriéndoles?
21: Son muy diversos, como sabréis, o si no lo comento un poco por encima, Salvamento Marítimo pues dispone de 20 centros de coordinación alrededor de toda la costa española y sus islas, y bueno, pues sobre todo durante verano, pues durante las campañas de verano, pues la recepción de alertas es por supuesto de todo tipo, ¿no? ¿Con qué están relacionadas? Pues un poco lo que queremos en las campañas de concienciación y de intentar incrementar la seguridad, pues siempre vamos un poquito a hacer un reflejo de la siniestralidad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener claro antes de salir a navegar? Pues cosas que parecen muy básicas y que a veces quizás se nos olvide, ¿no? Entonces me gustaría aprovechar para recordarlo y así contestar un poco a tu pregunta, ¿no?
12: Por supuesto.
21: Entonces sería, aunque parezca obvio, pero tenemos que tener en cuenta que el usuario de la náutica de recreo pues es un usuario lúdico, entonces se acerca al mar pues para pasar un día agradable, y entonces no siempre tenemos en cuenta una serie de recomendaciones que son las que hacemos. Pueden parecer realmente básicas, pero bueno, son así, ¿no? Consultar la previsión meteorológica, comprobar los niveles de combustible de la embarcación, verificar que se dispone de chalecos salvavidas, por supuesto homologados para cada una de las personas a bordo, revisar el correcto funcionamiento del equipo de comunicaciones, y algo que es muy importante y que no siempre nos acordamos es lo que nosotros denominamos, o técnicamente se denomina, un plan de viaje. Es decir, es tan simple como cuando salimos a navegar, pues avisar en casa o al web, algún conocido que esté un poco pendiente, y mira, pues voy a salir a navegar, tengo previsto ir por aquí, por allí, y regresar a tal hora de la tarde, por lo que si no se produce ese regreso y esa nueva comunicación, pues ya nos alertaría. Entonces, un poco, el mayor número de emergencias y de avisos que tenemos pues va un poco en este sentido, ¿no? Meteorología, combustible, falta de combustible, y por lo que me preguntabas al principio de por temporales y tal, pues si no consultamos la información meteorológica, pues probablemente nos encontremos en la mar con algo que no esperábamos.
12: Efectivamente, porque esto también ocurre mucho en la montaña, que hay mucho excursionista y gente que sale a hacer determinados deportes de montaña sin consultar si va a caer una tormenta, ¿no? Y te puedes encontrar en esa situación. Yo no sé, José Manuel, si también, además del tema de la previsión meteorológica, es importante tener en cuenta la zona, porque no es lo mismo navegar en una costa que en otra. Igual estamos acostumbrados a salir con embarcaciones de recreo, pues yo qué sé, en la Costa del Sol, y de repente queremos hacernos otra ruta en otro lugar determinado donde hay corrientes. ¿Es el estado de la mar, esas zonas delicadas, lo tenéis de alguna manera identificado? ¿Las personas lo pueden identificar en algún punto?
21: Por supuesto, las condiciones de navegabilidad continuamos hablando de embarcaciones de recreo, pues están condicionadas precisamente por estas situaciones meteorológicas o oceanográficas de cada zona. Tenemos que tener en cuenta también que embarcaciones muy pequeñas, o incluso embarcaciones que se pueden tripular sin titulación y sin registro, pues entonces navegan por unas zonas que son muy cercanas a la línea de la costa. Entonces, con esa previsión de conocer un poco la meteorología que va a haber en la zona, pues yo creo que podríamos salvar una posible y desagradable situación a bordo.
12: Bueno, esto es lo que ocurre en cuanto a superficie, pero bajo el agua también ocurren problemas. Ramón Cuevas es portavoz de la Guardia Civil del GEAS, que nos ha dado estas recomendaciones también de cara a todos aquellos que practican buceo recreativo.
0: Lo primero que tenemos que hacer, aunque parezca básico decirlo, es planificar nuestra ruta, lo que vamos a hacer, consultar el parte meteorológico, las travesías que vamos a realizar, comunicar nuestros planes, dónde vamos a ir, a alguien que esté en tierra, a alguien que tengamos de confianza, porque hay veces que los familiares luego vienen a denunciar y ni siquiera sabe dónde está su familiar. Luego también revisar nuestra embarcación, y luego pues los sistemas de seguridad que son obligatorios, y luego pues muy importante respetar la zona de los bañistas. también en las embarcaciones. No vamos a tolerar alcohol o drogas al volante de estos de estas embarcaciones.
12: De nuevo, sentido común, ¿no, José Manuel? También cuando todos aquellos que practican buceo, es importante también decir. No sé si vosotros os encontráis también con este tipo de situaciones.
21: Escucho que lo que ha comentado el compañero de GEAR, del servicio de la Guardia Civil, va un poco en la misma dirección, puesto que al final todos somos usuarios de la mar y en superficie o en operaciones submarinas, pues es evidente que las precauciones han de ser las mismas, ¿no? Sí que tenemos, por supuesto, alertas en cuanto a operaciones subacuáticas, buceo deportivo, es Guardia Civil quien está más encargada de este tipo de acciones. Nosotros, en todo caso, pues como accidentes hiperbáricos, pues nosotros coordinamos el traslado a bordo de una unidad aérea o marítima hasta la cámara hiperbárica o hasta el servicio hospitalario que pueda prestar ayuda a esta persona.
12: José Manuel Allegue, jefe del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo, sigan vigilándonos desde el agua y, por supuesto, socorriéndonos ánimo con esta campaña de verano.
21: Muchas gracias.
12: Hola, Santi Duque, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
12: La que se ha liado con la publicación de The Times, porque es que Marruecos no deja de ser noticia. Dicen ahora los de este diario...
1: Que no es cualquiera, ¿eh?
12: No es cualquiera. Porque lo decía esta mañana Alejandro Requeijo, el Times no se equivoca, claro, por mucho que la FIFA lo haya negado. El caso es que Infantino habría estado, negociando, pergeñando a espaldas de el común de los mortales para que Marruecos albergase la final del Mundial a cambio de apoyos.
1: Sí, ya sabes que Infantino está en una situación delicada después de que haya intentado privatizar el Mundial, que le haya salido el tiro por la culata, que haya recibido un rechazo unánime de todo el fútbol mundial. Entonces está en una situación delicada. Ayer tenía una junta de la FIFA en Rabat y parece que aprovechó, según cuenta The Times, que como decimos no es cualquiera, aprovechó para prometerle a Marruecos que si le apoyan en las elecciones a la FIFA, esto es en marzo de 2027, les da a cambio la final del Mundial. La final del Mundial que está en el aire, la final del Mundial que todo apuntaba que iba a ser en España, Santiago Bernabéu o el estadio del FC Barcelona, el nuevo Camp Nou, y que últimamente, en las últimas semanas, todas las señales apuntan cada vez más, cada vez que sale una noticia, Sofía, de la final del Mundial, todo el mundo habla de Marruecos, de ese estadio espectacular que están construyendo con 120.000 personas de capacidad, hecho ad hoc para la final del Mundial, y por lo que sea, esos rumores, esas habladurías, cada vez apuntan más a Marruecos.
12: Pero en un momento en el que encima España viene de ganar el campeonato del mundo, fácil en cualquier caso tampoco lo va a tener.
1: No, pero hay bastante oscurantismo en la FIFA con los procesos de selección de la sede de la final. No hay una votación, no hay una fecha fija ni un plazo fijo para decidirlo, no se sabe exactamente muy bien cómo se decide. Entonces, pues esta noticia ayer, unida a esos rumores de últimamente sobre cada vez más esos cantos de sirena que parecen indicar que la final va a ser en Marruecos, pues se ha hecho alertar a todo el mundo en España, porque recordemos que Marruecos fue el país último invitado en la organización del Mundial 2030.
12: Al final, apareció de sorpresa.
1: Esto, Sofía, nace como el Mundial Ibérico, España-Portugal. En un momento dado se mete a Ucrania, en el peor proceso de Ucrania en la guerra contra Rusia. Ucrania se retira y a última hora entra Marruecos. Pues por su situación geopolítica, por la relación especial que puede tener con el gobierno de España, por lo que sea, pero últimamente Marruecos está quitándole mucho terreno a España también en esto de la organización del Mundial. Y ahora mismo, pues han saltado las alarmas, España, la Federación, trabaja desde luego en ello. Lo último que sabemos de esto fue el 20 de julio, aquí en COPE, la celebración de la Copa del Mundo, que Louzán, el presidente de la Real Federación Española, se mostraba tranquilo, decía, bueno, yo nunca tuve dudas de que será en España, y ahora con esto ya la FIFA no va a tener más remedio. Pero claro, no ha pasado ni siquiera un mes, y ahora mismo
12: que
1: pues
12: ya
1: todo el mundo
12: se conocen estas negociaciones.
1: Por supuesto, Sofía, la FIFA lo ha negado rotundamente,
12: sí, eso
1: que
12: lo
1: haya
12: sabemos.
1: Ningún acuerdo.
12: Pero ¿ha habido reacciones al respecto desde el mundo del fútbol? ¿Alguien que se haya pronunciado?
1: No, la Real Federación Española de Fútbol dice que no se va a pronunciar sobre una noticia de un medio, que al final sigue siendo una noticia de un medio, a pesar de que sea The Times, que ellos no tienen ninguna certeza de que esto vaya a ser así. Efectivamente, de cara hacia afuera dicen esto, pero de cara hacia adentro entiendo que se habrán puesto otra vez a trabajar intensamente en este asunto. Y bueno, probablemente la filtración ha perjudicado a los intereses de Infantino y de Marruecos, ¿no? Porque sí que es verdad que ha habido una reacción bastante potente, sobre todo por parte de España, aunque ya te digo, de puertas hacia afuera la federación transmite tranquilidad y dice que esto solo es una noticia de un medio.
12: Solo.
1: Nada más.
12: Solo de un medio. Tenemos a Marruecos en todos los fregados y esto también tiene su derivada política, ¿eh?
1: Sí, desde luego. Y sabes lo malo, ¿no? Que además no hay una fecha. No es que en marzo del 28 se conocerá. No, es que, como te digo, la FIFA en eso es muy laxa y no hay una fecha en la que vayamos a saber exactamente dónde se va a celebrar la final del Mundial.
12: ¿Podemos luego retirarnos? Como decía Paco González, de si le dan la final, yo no quiero, ya, sí. Retirémonos, no hagamos sí, el Mundial de España. Sí, te iba
1: a decir que desde luego el derecho a la pataleta y al cabreo lo tenemos, pero creo que no es tan sencillo que ahora mismo España, con todas las sedes ya prácticamente definidas, se retire de esta pelea.
12: Santi Duque, querido, muchas gracias. Te escuchamos a partir de las 3.
1: Gracias.
12: Ahora tu COPE cercano.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
2: La actualidad no se detiene al mediodía.
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Nosotros tampoco.
23: Te recuerdo que estamos contigo desde la 1 de la tarde.
2: Este verano sigue conectado a Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
23: ¿Y cómo estás? Seguro que estás achicharrado o achicharrada. Es que no se habla de otra cosa, hace calor.
2: Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos, con Pilar García de la Granja.
24: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
25: Hola, esto te interesa.
5: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
25: ¿Y lo del sorteo?
5: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
26: ¿Qué te pasa?
27: Que no me cierra la maleta.
26: ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
27: Bueno, si saco unos bañadores...
26: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
28: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
26: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
28: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
29: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
30: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. I en aquests propers minuts parlarem d'informació de servei, d'actualitat de darrera hora i consells indispensables de cara a l'estiu. Mira, mirarem cap a l'Empúria Brava, per seguir ben de prop la darrera hora de l'accident mortal que es va produir ahir a darrera hora al mar amb una persona morta, i buscarem tots els detalls amb el company, amb el Sergi Tor, i com està la situació. A més, també ens centrarem en aquells que esteu a punt de fer les maletes o que ja esteu de viatge. Parlarem de la malauradament famosa diarrea del viatger, i ho farem amb un especialista de l'aparell digestiu per saber com prevenir-la, què és, què passa, com ens altera i què fer perquè no t'acabi d'enfonsar el teu viatge. Però abans de tot plegat, mira, alcem la vista cap al cel, perquè parlar de l'estiu també és parlar d'observar les estrelles i els fenòmens astronòmics que ens acompanyen aquests dies, i sobretot un que ens acompanyarà la setmana vinent. Però no ho hem de fer de qualsevol manera. En aquest concret, l'eclipsi solar, el de dimecres, és un esdeveniment que desperta gran curiositat, ho saps, i alhora també hi ha preocupació per la seguretat de la vista. Mira, anem a aclarir dubtes sobre com protegir-se correctament, i per fer-ho parlem amb la doctora Noemí Rosselló. Ella és la directora del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Doctora Noemí, què tal? Bon dia.
31: Bon dia, molt bé.
30: Bé, primer de tot, suposo que estàs al cas, que tenim l'eclipsi aquesta el proper dimecres dia 12, perquè això és una cosa que, quan vam començar a parlar fa uns mesos, semblava que, bueno, ja arribarà, però ara comencem a tenir un bombardeig constant, no? És l'esdeveniment aquest que no t'has de perdre. Sí. Escolta, comencem de manera general. Què recomanes per protegir la vista durant l'eclipsi solar?
4: Bueno, realment un eclipsi no ens ha de fer més por que simplement mirar el sol, no? Uh-huh. És a dir, l'eclipsi en si no és que sigui més perillós que estar mirant el sol. El que passa que quan tens un eclipsi et convida a mirar-lo durant més temps que el que habitualment ens posaríem a mirar el sol, no? Llavors, en realitat, mai s'ha de mirar directament el sol sense una protecció adequada. I ni tan sols si no hi ha un eclipsi. Però ara que mirarem el sol, realment, i estarem tots molt pendents, hem d'estar protegits perquè la nostra retina no pateixi, no? Llavors, el millor per mirar l'eclipsi seria una bona protecció.
30: Mm-hmm. Protecció, el tema aquest d'ulleres especials que hi ha, que han aparegut, que existeixen per mirar l'eclipsi. Ulleres de sol molt fosques, vidres de soldador, radiografies...
4: No, res. Tot això realment no protegeix ni les radiografies, ni vidres polaritzats, ni ulleres fosques, ni radiografies. És a dir, el que realment ens pot protegir és el filtre que està homologat internacionalment i que ha de tenir unes lletres que es diuen ISO i uns numerets. Sí. Val? Llavors, totes aquestes ulleres que portin aquest ISO i un número a darrere, que normalment comença per 12, però que poden ser altres, doncs aquestes sí que ens poden protegir perquè tenen ja un filtre especial. Les demés ulleres o coses que puguem sentir de que s'hagin fet altres vegades amb radiografies i això, en realitat no ens protegiran, no ens faran mal, perquè penseu que la retina el que no té és uns sensors de dolor i per tant pot ser que estiguem mirant, que no notem res i que realment s'estigui provocant un dany.
30: Clar.
4: Per tant, és important tenir bé les ulleres homologades.
30: Clar, el tema de les ulleres homologades, quina diferència hi ha, per exemple, amb un vidre fosc? És a dir, què és el que...
4: És el tipus de filtre.
30: Sí, però vull dir, què és el que frena?
4: El que frena és les radiacions que té el sol, no només és llum, sinó que són les radiacions ultravioletes, les radiacions UVs i totes aquestes radiacions que igualment ens provocarien dany a la pell i per això ens protegim amb les cremes. Totes aquestes radiacions són les que al final ens provocaran un dany en les cèl·lules neuronals de la retina, perquè en realitat tenim cèl·lules neuronals, que són els cons i els bastons, que són els que al final es poden danyar i totes les cèl·lules ganglionars.
30: Clar, ho dic perquè moltes vegades hem sentit, no, és que clar, el sol és molt brillant. Bueno, clar, si és molt brillant, doncs et poses ulleres molt fosques, no? Però no és aquest el problema exactament, eh?
4: Clar, no és protegir-te de la llum, no? De l'esplendor, que és el que et protegeix una ullera de sol, i no es protegeix del raig, que és realment el que provoca el dany, que és la irradiació, la irradiació ultravioleta.
30: Clar. Doctora, ho fem malament i ens arriben raig. Suposo que tot dependrà també del temps d'exposició, no? Però quines lesions ocultes poden aparèixer si no fem anar les proteccions adequades?
4: La principal lesió que pot aparèixer és una lesió macular, és una lesió retiniana, però justament en el centre de la retina, que penseu que el centre de la retina és el que té, el que genera, diguéssim, el 90% de la visió ocular, no? Caram. Llavors, justament quan estem mirant el sol, estem enfocant sempre al centre, que és la fòvia, i allà és on hi ha el màxim concentració de cèl·lules que s'encarreguen de generar visió a la retina. Això el que provoca mirar el sol una estona prolongada és que es danyin aquestes cèl·lules. I aquesta lesió d'aquestes cèl·lules és irreversible, perquè com us comentava, són cèl·lules que al final són neuronals i les cèl·lules neuronals, com bé sabeu, per exemple, les demències, no? Que molts cops no es poden recuperar, doncs aquestes cèl·lules neuronals de la retina tampoc es poden recuperar si es danyen.
30: Uh-huh. A més, ens has dit que no ens avisaran. Vull dir, perquè quan et punxes o et fas una ferida, notes que t'estàs fent mal. Aquí no, eh?
4: Exacte. O sigui, una de les avantatges o desavantatges, no? Avantatges perquè no tenim dolor, però desavantatges perquè no ens avisen dels receptors de la retina, és que no ens avisen, no hi ha una sensibilitat. I, per tant, podem estar lesionant aquestes cèl·lules o aquesta secció sense que notem res en aquell moment i fins al cap d'uns dies no comencem a notar realment que tenim un problema de visió. Val?
7: Clar, o sigui, sí. Això, per entendre'ns, no s'apaga la visió al moment, és progressiu.
4: No, exacte, no s'apaga al moment, el que sí que es pot notar en les primeres hores després és com una visió borrosa, una taca central, la visió de com distorsió de les imatges, val? Llavors, si tot això ho veiem en les hores següents o en els dies següents d'haver estat mirant el sol prolongadament, hem de consultar un oftalmòleg i fer un estudi de la màcula que estigui tot bé.
7: Caram, ens has parlat de que poden arribar a ser irreversibles. Sí. En algun cas és recuperable?
4: Malauradament, quan una d'aquestes cèl·lules es danya, no és recuperable, però en tenim moltes. Val? O sigui, l'altre avantatge és que no és una cèl·lula i s'ha acabat. No? És a dir, tenim un pool de cèl·lules acumulades en aquesta zona, que són importants, i a vegades tens algunes danyades i altres no. Llavors, per això, a millor si se'ns danya una ni ens en donem compte, no?
7: Clar.
4: Però si ens danyen moltes és quan es provoca l'escotoma, que és com una imatge fosca en un punt del camp visual i que aquella imatge al final no marxarà i haurem d'aprendre a conviure amb ella.
7: Uh-huh. Permeteu-me el paral·lelisme, i si voleu la lleugeresa, però això és com quan amb un monitor d'aquests d'abans li fallaven un grup de píxels d'aquests d'abans, no? Que quedava una zona de la pantalla fosca però la resta es veia bé, doncs vindria a ser això, per entendre'ns.
4: Sí, vindria a ser això.
7: Bé, doncs ens ha quedat claríssim i ull amb això, perquè estava llegint que, perquè clar, al final això nosaltres ho estem vivint d'aquesta manera perquè el 100% de l'eclipse solar doncs passa per territori català i feia molts anys que no passava, oi? Però al cap de l'any d'eclipses solars n'hi ha a diferents parts del món i llegia que en les hores i dies posteriors es disparen les consultes a urgències, tot i haver avisat amb molts dies d'antelació. Per tant, no tenim remei, doctora. És a dir, algú altre acabarà prenent mal amb això.
4: Sí, a veure, jo crec que és important que la població prengui consciència. És molt important protegir els nens, els infants, perquè nosaltres mateixos és molt més fàcil que en un moment donat diguem, no puc mirar el sol, però un infant doncs, li cridarà més l'atenció que nosaltres, no?
7: Clar.
4: És molt important, sobretot, protegir els nens, controlar que tinguin les ulleres posades i evitar tots aquests danys, no? Sí que és cert que es disparen molt les visites a urgències en el dia de l'eclipse o els dies després. També és cert que a nivell d'urgències es pot fer poca cosa,
7: clar.
4: És a dir, no és una cosa que diem, no, ara et posarem una pomada, et posarem unes gotes i això et millorarà. Llavors, jo crec que la millor precaució és, el millor tractament és la precaució, en aquest cas, està claríssim, i sí que realment, si hi ha dubtes, consultar un oftalmòleg els dies després seria convenient, potser no tant d'urgències, perquè en millor urgències doncs, no hi ha oftalmòleg en aquell centre que hi vas, i tampoc et miraran res, o inclús si hi ha oftalmòleg tampoc tindrem les proves necessàries per fer tot l'estudi.
7: Clar.
4: Però sí consultar en algun oftalmòleg o algun centre oftalmològic que tingui tots els aparells per poder fer l'estudi.
7: Uh-huh. Doctora, aprofito que estic parlant amb tu per preguntar-te sobre les ulleres de sol, sobre franges d'edat i sobre si només les hem de fer anar a l'estiu o durant tot l'any, perquè és veritat, ara parlem de l'eclipsi dura uns minuts, de fet hi ha uns minuts previs abans i uns minuts posteriors, però crec que ho tenim claríssim, que hem de portar les ulleres de protecció especial per eclipsi, això ens ha quedat clar. Tema de ulleres de sol, perquè clar, això també és un mercat molt ampli, hi ha mercats doncs, no regulats, on bueno, compres ulleres de sol molt barates, a priori sembla que fan el mateix que les altres, però em sembla que no fan exactament el mateix, oi?
4: No, a veure, les ulleres de sol, en realitat, com més fosques, més filtre tenen per la radiació ultravioleta, UVA i UVB, diguéssim, i és al principi la radiació que ens que ens pot protegir una ullera de sol. També ens protegeix de la llum, no? De la llum, de la lluminositat i de la llum visible intensa, que això també molta gent té molta fotofòbia, molta molèstia, i això ens protegeix. El que no protegeix una ullera de sol, que sí que fan les ulleres dels eclipses, és de l'infraroig. No? L'infraroig realment no té un filtre directe com per això. Per aquest motiu tampoc podem amb una ullera de sol mirar el sol.
7: No, evidentment. Però em referia que el mercat troba ulleres, igual que les cremes de protecció solar de la pell, amb un número específic de raig ultraviolat. I d'altres ni tan sols ho especifiquen, però són fosques igual. Protegeixen igual o no?
4: No protegeixen igual, no. Imagina't que comprem una ullera que no està ben homologada, que no té tots aquests nanòmetres, aquests filtres per protegir, realment no ens estarà protegint. A vegades són d'uns materials que no són els adequats, no? Normalment hem de trobar algun número que apareix a la ullera de sol, tipus UV, que és la ultravioleta, no? UV400, UV500, i aquests numerets són els que en principi ens estan protegint. Si no hi ha cap d'aquests números, és una miqueta arriscat pensar que aquella ullera té l'homologació important. No?
7: I, doctora, ulleres de sol tot l'any o només a l'estiu?
4: No, la ullera de sol al final és quan a l'estiu o quan tens, sobretot a l'estiu, perquè aquí patim un estiu amb molt de sol, però sí que és cert que a d'altres èpoques de l'any que tenim molta lluminositat i molt de sol, també la ullera de sol és important i ens protegeix. En els nens que m'havies comentat...
7: Sí, anava a preguntar ara per rang d'edats, és a dir, a partir de quina edat és recomanable portar ulleres de sol i si hi ha franges més recomanables que d'altres.
4: Sí, en els nens, primer és difícil que un nen a vegades t'aguanti una ullera de sol.
7: Sí.
4: Llavors sempre recomanem una gorra amb una visera perquè no li entri directament aquesta lluminositat o aquest sol directe, diguéssim, als ulls, no? Però si els nens s'acostumen o els agrada la ullera de sol, doncs també és positiu que les portin.
7: T'ho dic perquè jo alguna vegada he llegit, però clar, no sé quin fonament científic té, que als primers anys de vida també ajuda que l'ull espavili. Però clar, com tot ha de ser en mesura, és a dir, necessita l'ull també doncs, més contrastos de llum, està exposat amb mesura també al raig perquè es vagi creant i es vagi espavilant. No sé què hi ha de cert amb això.
4: Bueno, en realitat sí que és cert que els primers anys de vida són els anys més importants del desenvolupament visual, i d'aquí ve doncs, la probabilitat de que un nen pugui desenvolupar, per exemple, un ull gandul, no? I sí que tot allò que ens protegeixi del desenvolupament visual serà benvingut. El tema, posar aquest tema en conjunt amb la ullera de sol és una mica més complexa, perquè en realitat, com tu deies, a vegades per tenir un bon desenvolupament t'interessa tenir una visió més lluminosa de les coses, no? I tenir una visió més clara. Llavors, a vegades, posar ulleres de sol amb nens molt petits, fosques, tampoc és una solució. La solució és protegir-los del raig directe del sol, no? Que és el que et deia, amb una gorra, amb una visera, amb un parasol. És més important que no directament posar-los una imatge més fosca davant de l'ull.
7: Molt bé, doncs estem parlant amb la doctora i directora del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Sant Pau, la Noemí Rosselló. Hem fet tota la repassada de l'eclipsi, jo crec que queda claríssim. Hi ha qui no trobi unes ulleres especials per mirar l'eclipsi, que tinguin el numeret legal i no siguin comprades a saber on, no ho mireu directament i ja està. O sigui, jo crec que ens ha quedat claríssim. Aprofito, Noemí, per preguntar-te, bé, això ja és personal, a partir de certa edat cada cop necessites que les coses tinguin més llum per veure-les? Jo ho dic perquè jo ja ho estic notant, jo ja estic en aquella edat que em vaig estirant les fulles amb les lletres per poder enfocar bé el tema aquest de la presbícia, de la vista cansada. Sí. Però sí que he detectat que com més llum tinc a l'habitació, millor hi veig.
4: Sí, la llum sempre és important. Tant la llum natural, sempre és molt important llegir en llum natural. Això ens aporta molt avantatge de cara al múscul que s'encarrega de fer l'enfoc o l'acomodació de l'ull, que és un múscul que tenim a la zona de l'iris, diguéssim. I llavors aquesta capacitat millora molt amb una bona lluminositat. Si és llum natural, molt millor, però si no podem, perquè és l'hivern o ja els dies són curts, tenir una bona il·luminació a l'habitació amb una llum més natural o més general en el sostre i després una llum, diguéssim, més enfocada al treball que estem fent.
6: Val.
4: Tot això és important, sí.
6: Sí. Bueno, l'edat també deu comptar. Jo dic perquè els meus fills veuen coses que jo ja no veig, eh?
4: O sigui... Exacte.
6: En fi, què hi farem? Doncs, escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès i que ens hagis explicat tan clarament tot el que pot passar i el remei que hi podem posar. Noemí Rosselló, com dèiem, és doctora i, a més, directora del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Sant Pau. Noemí, t'atansaràs, tens previst anar a veure l'eclipsi?
4: Sí, tot preparat.
6: Molt bé. Les ulleres també les tens preparades, eh?
4: Les ulleres preparades i de tant en tant descansada a mirar-me.
6: També.
4: Això és important.
6: Gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca que feu.
4: Gràcies a vosaltres.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
13: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
14: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
15: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
13: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
14: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
13: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
14: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
13: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
14: Máster Universitario en Radio COPE.
13: Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91-828-3930.
16: Este verano está dejando grandes historias.
17: Mira, Alberto, una cosita que te quería comentar.
16: Dime, Silvia.
17: Con respecto a lo que te lavan los dientes en la ducha, yo esto lo hacía antes y casi me muero un día.
18: Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
31: Qué pasada tener aquí a Gugurella.
32: ¿Qué tal, Marc? Muy buenas.
33: Hola, buenas.
16: No te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
10: Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
34: Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
35: Claro, bueno.
34: Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farré.
10: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
36: Esports.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat. Herrera a COPE.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
6: Amb l'arribada de les vacances i els viatges a l'estranger augmenten de manera notable els casos d'alteracions estomacals. Una de les més comunes i molestes és la coneguda com a diarrea del viatger, que pot arribar a espatllar els nostres dies de descans o de vacances. Anem a conèixer per què es produeix, com la podem prevenir i de quina manera cal actuar si la patim. I ho farem amb la doctora especialista en l'aparell digestiu de l'Hospital de Sant Pau, l'Esther García. Esther, què tal? Bon dia.
37: Hola, bon dia.
6: Escolta, per començar, perquè clar, en parlem i avui en dia això de les xarxes d'internet, tothom explica, tothom sap, però jo prefereixo parlar amb un especialista i que m'ho digui. Què és exactament la diarrea del viatger i per què s'altera l'aparell digestiu quan estàs de viatge, si és que passa per això?
37: Bueno, jo crec que hem de diferenciar dues coses, no? Una cosa és que a vegades, doncs, quan viatgem, moltes vegades, el tipus de menjar, la transgressió alimentària, ens pot produir diarrea, i això no és la diarrea del viatger. És a dir, la diarrea del viatger es defineix com aquella diarrea que jo presento en un país que les condicions socials i higièniques d'aquest país no són òptimes i, per tant, adquireix una infecció. Aquesta és la diarrea del viatger. La diarrea del viatger és una infecció que es produeix bàsicament per aigua contaminada, o per aliments contaminats. Per tant, això difícilment ens passarà a Europa. A Europa podem tenir altres símptomes, però no una diarrea del viatge. És a dir, es produirà quan viatgem en aquests països i, per tant, tu has dit molt bé, és clau la prevenció. I quina és la prevenció? La que ja tots sabem i se'ns diu més d'una vegada. És a dir, no beure aigua que no sigui embotellada, recomanable rentar les dents amb aigua embotellada, els aliments que siguin les fruites que nosaltres les pelem, no val rentar-les amb aigua, ens contaminarem una altra vegada. Sí. Un altre aspecte a vegades important que un no hi pensa, no menjar amanides, estan rentades amb aigua que pot estar contaminada, d'acord? Per tant, bàsicament és la prevenció i des d'un altre punt de vista conèixer molt bé els símptomes per saber el que tenim que fer, és a dir, és aquella diarrea de posicions líquides amb més de 4 o 5 que es presenten de forma aguda i que nosaltres el que hem d'assegurar sobretot és la hidratació, és a dir, ser capaços de beure aigua embotellada i podem posar sucre, llimona, no? Però si aquesta diarrea és molt intensa, greu en el sentit de que hi ha més de 6 deposicions líquides, hi ha febre, hi ha vòmits, i jo no puc assegurar la meva hidratació, pot ser criteri per anar a l'hospital i que ens tinguin que ficar sèrums i hidratar-nos. És altament infreqüent que passi això, que sigui una diarrea greu. Això es presenta a vegades en malalts, en malalties del sistema immune, però en població general hem d'identificar la diarrea. I la forma més ràpida de tallar-la és fer inclús una dieta líquida 24 hores, és a dir, no ingerir aliments fins que veiem que el ritme deposicional es redueix, d'acord?
30: Fixa't, doctora, que de vegades ens diuen exactament el contrari, és el que et deia, això d'internet i les xarxes, diuen, no, menja molt sòlid i molt dur.
37: No.
30: No té res a veure,
37: Un cop tu ja, i això va minorant, sí que és veritat que és recomanable 3-5 dies fer una dieta astringent, arròs bullit, que a vegades en aquests països doncs és complicat de poder-ho fer, no? Però la millor forma de d'allò és assegurar la hidratació i pràcticament 24 hores assegurar la ingesta de líquids.
30: Doctora, suposo que això també depèn de la persona, depèn del nivell de contaminació, però després del primer contacte amb la bactèria o de la primera ingesta de l'aigua contaminada, quant temps pot arribar a passar de mitja a que comencem a notar algun símptoma?
37: Acostuma a ser molt ràpid, perquè normalment la gent infecciós, el més freqüent que siguin virus, i els virus són molt ràpids. Per tant, tu igual probablement no identificaràs el menjar perquè tu a priori l'has vist en bones condicions i es presenta. Doncs probablement d'aquella ingesta, amb un màxim de 6-8 hores, començaràs amb la diarrea.
30: Ah, caram. Caram.
37: Quan són bacteris, a vegades aquestes deposicions, que són diarrees ja amb un rang d'afectació més important del budell, inclús aquestes deposicions hi pot haver-hi sang. Aquest bacteri pot inflamar el budell provocant sang i això ja també és un tret d'una mica de més gravetat. De fet, a dia d'avui, quan viatgem i fem un assessorament, inclús en el metge de capçalera, moltes vegades, depèn d'on viatgem, ja ens indiquen que ens emportem un determinat antibiòtic que és el tractament d'elecció de la diarrea del viatger. Sí? És un antibiòtic que el prenem 3 dies i té una durada d'efecte de fins a 7 dies. L'hem de prendre sempre? No, l'hem de prendre quan aquesta diarrea nosaltres veiem que té trets de més afectació. La febre, el vòmit, la sang a les deposicions, aleshores l'hem de prendre.
30: Uh-huh. Doctora, potser que anem en grup, tots mengem del mateix lloc i unes persones estiguin afectades i d'altres no?
37: Sí, jo per experiència pròpia et diria que anem caient de forma progressiva. Ah, és a dir, la velocitat amb què afecta uns no té que veure en els altres. I és freqüent a vegades que anem en un grup i en un lloc que estem cauen 3, després 4, però al final probablement hem caigut tots, si realment hi ha hagut una font de contaminació comuna.
30: Mm-hmm. Clar, ens deies al principi, no té res a veure això amb l'aspecte del menjar, és a dir, el menjar pot estar impecable, pot estar tot ben presentat, amb bon estat de conservació, i no té res a veure, perquè això està amb l'aigua amb la que s'està rentant o amb l'aigua que estàs bevent.
37: Correcte, amb l'aigua que s'ha pogut rentar aquella amanida, amb l'aigua que d'allò, aquella fruita que potser sí que s'ha pelat i s'ha fet una d'allò, també és molt important a vegades, bueno, pues una part d'aquesta contaminació té molt a veure amb la higiene de les mans, de les persones que preparen els aliments, Bueno, totes aquestes coses doncs realment ens hem de posar una mica sobre aquest avís.
30: Això en parlem habitualment a l'estiu, perquè també és veritat que és quan es concentra el major nombre de viatges i per estadística doncs poden passar més casos per això, perquè hi ha més gent voltant pel món, però no té res a veure, no?, amb la temperatura i amb l'estació de l'any, o sí que té a veure si és estiu o és hivern?
37: No, probablement té a veure el que tu dius, Edith, té a veure on anem a viatjar. Això no et passarà a Europa, però és altament probable que et passi a sud-est asiàtic, que et passi a Sud-amèrica, que et passi a Àfrica, no?, amb independència del temps que hi vagis, perquè té a veure realment amb un agent infecciós i amb una font de contaminació, i aquesta font de contaminació de l'aigua hi serà tant a l'estiu com a l'hivern en aquests llocs. Després hi ha un altre aspecte que sí que m'agradaria destacar, que moltes vegades no se li dona el valor que té, que la diarrea del viatger pot ser mentre estic allà i quan torno aquí.
30: Ah.
37: Per tant, és un fet molt, molt important que aquella persona que ha viatjat quan torna al país d'origen persisteix o hi ha una diarrea, s'ha de consultar. S'ha de consultar perquè tanmateix pot ser que hi hagi un bacteri que estigui fent aquesta diarrea i que aquí som capaços d'identificar-lo i de tractar-lo. Per tant, diarrea del viatger és mentre viatjo, però també quan torno aquí, i això és molt important, consultar amb el nostre metge de família, comentar, mira, he estat aquí, em va passar allò, i ara estic d'aquesta manera, no? Doncs anem a comprovar que tot estigui resolt, eh? És un aspecte que a vegades no es té en compte.
30: Doncs, escolteu, depèn d'on haguis de viatjar, una visita a la teva doctora o al teu doctor de capçalera per comentar-ho no està de més, com ja ens ha apuntat l'Esther, perquè segons on vagis o segons el temps que haguis d'estar, et recomanaran una cosa o l'altra. I l'altra, veig que segons on viatgis, doctora, no cal ni que agafem la pensió completa.
37: No, bueno, a veure, jo crec que cada cop a tot arreu és més segur viatjar. No sé com explicar-te, a tot arreu ja del turisme és una font d'economia molt important en aquests països i per tant realment les coses s'estan fent molt bé. Jo crec que moltes vegades és més a vegades el fet d'anar una mica a vegades per lliure i tal, però jo en això tampoc no ficaria la gent en una situació de pànic, ni molt menys, ni tampoc caure amb trets obsessius. Penso que això ha canviat moltíssim en els últims 20 anys.
30: O sigui, si tu vas a una instal·lació hotelera amb més o menys un nivell, se suposa que les pràctiques que es fan anar a la cuina ja són diferents. Em queda el dubte de si aquests virus o aquestes bactèries poden estar a l'aigua corrent del país ja directament, i que evidentment la gent d'allí estan immunitzats i per tant per ells és normal, i que tu que ets de fora, doncs el teu organisme no el té identificat, aquell virus o aquella bactèria, i et pugui afectar.
37: Bueno, probablement és una mica el que dius tu, no? És a dir, ells ja des de petits han begut aquestes aigües contaminades, han fet les infeccions que tenien que fer i en certa manera probablement poden fer igual mínim canvi de ritme, però no els hi passarà els que ens passa a nosaltres. És a dir, aquí hi ha un aspecte també molt important, que seria un altre tema de conversa, que és la microbiota, és a dir, la flora que diu la gent. La microbiota d'aquesta gent que viuen en aquests països no té res a veure amb la nostra. D'acord? Per tant, és probable que qualsevol bacteri o virus que a nosaltres ens fa una superdiarrea, amb ells probablement igual forma part de la seva microbiota.
30: Clar. Mira, doctora, aprofito per preguntar-te dos dubtes sobre aquest tema. La microbiota del budell, perquè és una cosa que potser fa molts anys es desconeixia, o almenys no es divulgava com ara. Avui en dia, si tu et mous per internet, per les xarxes, escolta, sembla que el budell... sempre s'ha parlat de la connexió budell-cervell i de que és un l'aparell digestiu que l'hem de cuidar, que no és només l'estómac, que és tot, no?, el que s'ha de cuidar. Després d'una afectació, per exemple, d'una diarrea així, s'afecta la flora aquesta que diem del budell, i com es recupera? Què s'ha de fer? Perquè clar, jo saps què passa? Que busco, llegeixo i he escoltat i he llegit de tot ja.
37: Sí, saps què passa? Mira, la primera aspecte que tenia en compte és que aquesta microbiota a dia d'avui se considera pràcticament un òrgan més.
30: Sí,
37: un òrgan més, però que encara és un gran desconegut, perquè fixa't, fins quasi un 40% d'aquesta microbiota no sabem el que és, no està tipificada. Per tant, en això també aprofito per dir que a dia d'avui no hi ha cap eina, no hi ha cap prova que permeti estudiar la microbiota. I així és que la sanitat pública no es fa un sol examen de microbiota. No serveixen de res.
6: Ja.
37: D'acord? Número 1. Número 2. Efectivament, quan jo pateixo una infecció, es produeix un canvi a nivell d'aquesta microbiota. Probablement hi haurà bacteris que es modificaran, que es perdran, que d'allò... I inclús després de fer un tractament antibiòtic, la meva microbiota s'altera. Per tant, hauré de recuperar aquest equilibri. La forma de recuperar-lo poden ser els probiòtics? Bueno, poden ser una opció. La eficàcia o l'evidència que tenen és baixa, però és cert que mai ens faran mal. Però la millor forma de recuperar la nostra microbiota és una dieta saludable i, fonamentalment, dieta mediterrània. És a dir, persistir i insistir en una dieta d'aquestes característiques.

0: recomanable que la ingesta de làctics, el iogur, el formatge, la llet, no l'introdueixi a la dieta fins que ja estigui recuperada.
1: Ah, val.
0: Perquè durant aquests episodis de diarrea ja es produeix una intolerància transitòria a la lactosa. I,
1: per tant,
0: si jo prenc llet, tindré més diarrea, més distensió, més gas, em trobaré pitjor. Per tant, els làctics fins que no estigui recuperada. Aquest és un aspecte també important.
1: Doctora, que m'ha interessat això que deies de l'aigua i l'arròs. És a dir, jo agafo mig litre d'aigua i un sarpat d'arròs i faig com arròs bullit?
0: Sí, el que passa és que tu no el deixes bullir, no deixes que l'arròs arribi a absorbir l'aigua. És a dir, tu el tires, l'arròs va bullint, va desprenent el midó, i llavors quan tu ja veguis que l'aigua agafa un coloret com trencat blanc, ja llances l'arròs, que estarà cru, no estarà pas cuit, beure aquella aigua.
1: Val. I això què ajuda?
0: Bueno, això és una certa forma, en certa manera t'estàs una mica alimentant, és a dir, l'almidó és un hidrat de carboni, d'acord? Llavors, si tu a més li fiques el que toca, una punta de sal, també estàs recuperant sodi que has perdut per les diarrees.
1: Val.
0: És molt fàcil de fer.
1: I és molt tolerable, entenc, pel budella.
0: Exacte, i al revés, quan tu ja dius, bueno, ja em trobo bé, inclús fins i tot tinc gana, menjar arròs bullit és el més recomanable. Mm-hmm.
1: Molt bé. Doncs que no es faci por viatjar, que aviam, que sí,
0: no.
1: Que sempre hem escoltat aquell cas, aquells casos puntuals, però amb la quantitat de gent que es mou, vaja, vull dir, si fos una plaga ho tindríem claríssima, estaria el titular de tots els informatius, i no és així. Què seguirà passant? Evidentment, ja passa a casa nostra, no? A vegades amb alguns locals que tampoc tenen massa cura amb el tema de la neteja, doncs de tant en quant, escoltem què passa en aquestes històries, doncs ja està. I tenir clar doncs el que ens ha dit la doctora. Aviam, que sí, que són 3, 4, 5 vegades al dia. Si passa d'això, consulta amb un metge. Si tens febre, consulta amb un metge i llavors ja ves decidint conforme et vagis trobant. Això funciona així.
0: Correcte.
1: Molt bé. Doncs hem parlat amb la doctora Esther García, és especialista en l'aparell digestiu de l'Hospital Sant Pau, i doctora, t'agraeixo que ens hagis parlat tan clar, perquè és que, si no, a vegades ens perdem amb tecnicismes i amb històries. No, escolta, jo prefereixo que m'ho expliquis clar, què passa, per què passa i com em puc protegir. Per tant, t'ho agraeixo moltíssim, Esther, doctora, gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres, a reveure.
1: Gràcies, Esther. Ara et parlaré d'un tema gastronòmic i que tranquil, no has de patir res. Y te dejo una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. La Cabrera Barcelona, calle Diputación 239.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estás informat.
4: Estás escuchando Herrera en COPE.
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
5: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Hazte mutuero.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
8: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
7: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama a Verisure al 900-666-777.
9: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
1: La Doncs apa, que ens plantarem a la una de la tarda, ho fem en la darrera hora. Ahir un accident tràgic a Aigües d'Empúria Brava amb una persona morta. Quina és la darrera hora? Sergi Tor, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Ricard. Doncs ha quedat arrestat un home de 52 anys de nacionalitat francesa que està sent investigat com a presumpte autor d'homicidi imprudent i un altre delicte d'omissió del deure de socors. Passarà demà a disposició judicial.

0: L'home és el patró de la embarcació pneumàtica amb la qual anaven 10 persones que hauria passat per sobre de la víctima mentre aquesta es trobava a l'aigua prop de la bocana del port. La víctima és un home de 54 anys, també de nacionalitat francesa, que anava en moto d'aigua amb el seu fill amb una sortida familiar. Es va aturar per banyar-se quan es va produir l'accident i la fugida, segons la versió del fill de la llanxa. Al tornar a la embarcació pneumàtica, que estava llogada, el patró de la mateixa va ser detingut per la Guàrdia Civil i amb la col·laboració de la policia local es va sotmetre al control de drogues, que va donar negatiu. Això sí, l'home es va negar al control d'alcoholèmia. Com dèiem, va ser detingut, va ser traslladat a comissaria, on està a hores d'ara, i tot fa indicar que demà passaria ja a disposició judicial. A banda d'aquest accident i les seves característiques pròpies, sí que aquest estiu s'ha detectat a la zona un augment d'embarcacions, llanxes i motos d'aigua, i per tant, doncs, la prevenció sempre és important quan fem qualsevol sortida a la mar.
1: Gràcies, Sergi. En parlarem a fons a partir de les 2:20. Soc el Ricard Álvarez. Sí que és veritat que cada vegada hi ha més gent i cada vegada doncs, hi ha més usuaris amb menys lloc i passen aquestes històries. En fi, és una pena que en un període vacacional haguem de parlar d'aquests successos, però aquí estem per informar-te de tot. Mira, d'aquí uns minuts al migdia a COPE et parlaré de gats i d'eclipsi també, però et parlaré de gats i dels beneficis que ara sí que podem dir que amb els estudis i amb tots els resultats ens aporten al nostre benestar emocional.
2: La 1, las 12 en Canarias.
3: Última hora en Mediodía COPE.
4: Pilar García de la Granja.
3: Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE en este jueves 6 de agosto. Día en el que, mira, nos ha dado por echar la vista atrás. Por ejemplo, mira, te pregunto, ¿qué estabas haciendo tú en el año 2007? Yo empezaba la carrera, no te digo más. Mira, un español cobraba de media entonces 1.700 euros al mes. La barra de pan costaba, bueno, unos 70 céntimos. Y un piso medio en Madrid, poco más de 300.000 euros. Estábamos, por cierto, entrando en la crisis de la que tardamos luego años en salir. 2007 fue también el año en el que descubrimos a cantantes como Rihanna. Se publicó también el último libro de la saga Harry Potter. Y en España, pues estrenaba La que se avecina. La que se avecina. Quien no sabía la que se le avecinaría 20 años después era José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno de aquel 2007, que fue testigo, por cierto, ese año del momento en el que se pronunció una frase que es historia de España.
5: ¿Pero por qué no te callas?
2: La del rey Juan Carlos, mandando callar a Hugo Chávez en la cumbre iberoamericana. ¿Cuántas cosas? Fíjate, ese mismo 2007, el propio Juan Carlos I realizó la última visita de un rey de España a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.
6: Agradezco de todo corazón el muy cálido recibimiento de que hemos sido objeto desde nuestra llegada esta mañana. Un cariñoso recibimiento al que queremos corresponder dedicando a todos los hombres y mujeres de esta ciudad nuestra cercanía y mayor afecto.
2: Desde aquel 5 de noviembre de 2007 ningún otro rey español, ningún jefe del Estado ha estado en Ceuta. Le recibió entonces al rey Juan Carlos el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el mismo que hoy será recibido por Felipe VI, pero no en Ceuta, en el Palacio de Maribén, en Palma. Porque Felipe VI en estos 12 años de reinado no ha estado en Ceuta y Melilla. Son las únicas dos regiones españolas que no han visitado los reyes. Ya te digo que no es algo excepcional, ¿eh? El rey Juan Carlos fue una vez y era la primera vez que un rey pisaba Ceuta en 80 años. Los gobiernos han evitado por sistema la presencia de jefes de Estado españoles en las ciudades de Ceuta y Melilla. Por eso de no enfadar demasiado a Marruecos, que es algo que tampoco es nuevo de ahora, aunque es verdad que estamos viviendo una situación excepcional, ¿no? Felipe VI tampoco viajó a Ceuta y Melilla siendo Rajoy presidente, aunque como te digo, Ceuta no sufría entonces una situación tan excepcional y tan grave como la de la semana pasada. y que se producía además después de la que se vivió en 2021, no segunda vez. Lo decían esta mañana las asociaciones de guardias civiles en Herrera, en COPE. No hay un país preparado para que de repente se le cuelen 72.000 personas en una ciudad en la que viven 83.000. Todo esto empezando porque no es normal un ataque a la integridad territorial de un país de esa magnitud. Es por eso por lo que todo el mundo se pregunta ahora por qué, ante una situación excepcional como esta, en un momento en el que hace mucha falta recordar que Ceuta y Melilla son tan españolas como Tarragona, como Ávila o como Badajoz, el rey de España, el que se quedó y dio la cara en Paiporta hasta cuando le lanzaron barro, el que salió a defender en un mensaje a la nación la unidad del país después de la declaración de independencia en Cataluña, pues ahora no acude a Ceuta, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya seguido al minuto y con preocupación lo que ha pasado allí, no ha dejado de hablar por teléfono con el presidente ceutí, a quien hoy recibe, y que incluso horas después de esa avalancha emitió un comunicado en el que pedía adoptar medidas, esto es textual, que transmitieran de forma clara y determinante la presencia de España en Ceuta y Melilla. Toda España está con ellos y el Estado, decía, tiene que velar por la seguridad para evitar que algo así se repita. Lo que ha sido entendido por muchos como una llamada de atención al gobierno en medio de la polémica por su gestión, no, de esta crisis migratoria, por los avisos que Interior dice que no recibió sobre lo que se estaba cociendo al otro lado de la frontera. Y para viajar a Ceuta y Melilla como máximo representante de la monarquía parlamentaria, el rey necesita el respaldo y el visto bueno del gobierno, que parece que una vez más no está por la labor.
3: Escuchas Mediodía COPE.
2: Hay otras noticias que te cuento en titulares con Carolina Miravalles. Carolina, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ángela.
2: Seguimos pendientes de esa crisis migratoria en Ceuta.
5: La situación de Ceuta tras la avalancha del pasado jueves sigue preocupando a Europa. En una hora está previsto que se reúna la Comisión de Libertades, Justicia e Interior para debatir sobre el problema. Reunión a la que no asistirán nuestros ministros de Interior, Grande Marlaska, y de Inmigraciones, Elma Saiz, que dan así plantón al Parlamento Europeo.
2: Incendios.
5: Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias eleva el riesgo de incendios en gran parte de España. Hoy están en riesgo alto en Canarias, sur de Andalucía y Huelva, Castilla-La Mancha, norte de Murcia y noreste peninsular. Un riesgo que va a seguir aumentando a lo largo de la semana.
2: 50 millones.
5: Es el número de habitantes que casi ya tenemos en España. Exactamente éramos 49.801.559 a fecha 1 de julio. En el segundo trimestre del año, la población aumentó en algo más de 104.000 personas, sobre todo por el aumento de personas nacidas en el extranjero, ya que las nacidas en España disminuyó.
2: Y León 14 regresa a Roma.
5: Ahora mismo está volando a Roma tras su visita a la ciudad de Asís, donde se ha reunido con más de 2.000 jóvenes de toda Europa, a los que ha animado a convertirse en artífices de paz en sociedad, donde se utiliza la religión para confrontarse. Además, ha lanzado un mensaje a todos los cristianos. Nos ha pedido liberar a la sociedad de enemigos inventados por el miedo e ignorancia y construir un mundo para querer y servir y no para explotar y dominar.
2: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
2: El Real Madrid está a punto de anunciar su sexto fichaje.
7: Sí, es que después de días tratando de limar esos famosos flecos del contrato, la llegada de Jan Diomandé al equipo blanco es inminente, Melchor Ruiz.
8: De hecho, el jugador de Costa de Marfil de 19 años está viajando desde Austria, donde estaba concentrado con la selección, con el conjunto del Leipzig alemán, para posteriormente pasar el reconocimiento médico en la capital de España y poder hacer oficial ese fichaje por el Real Madrid. La operación, como venimos contando desde anoche, sería en torno a los 120 millones y firmará por 5 temporadas.
7: Gracias, Melchor. Por su parte, el Barcelona ha vuelto al trabajo tras 2 días de descanso para preparar el triangular que disputará este sábado en Udine, en el que se enfrentará al Nottingham y al Udinese. La primera sesión de las dos programadas para hoy destaca el regreso de Gavi, que ha adelantado su vuelta a pesar de estar citado para el día 12, y la presencia de uno de los nuevos fichajes, el británico Anthony Gordon. Y en tenis siguen cayendo favoritos en el Master 1000 de Montreal. Esta madrugada han sido eliminados Zverev y Ollera, Lia Sim, también han quedado fuera Medvedev y Taylor Fritz. Rafa Jodar, nuestro español, sigue en el torneo después de remontar ante Moutet. Se va a enfrentar esta madrugada a Musetti. También ganó Dani Mérida, que juega mañana contra Alex Michelsen.
2: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
3: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
1: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Et segueixo parlant des de Catalunya, com sempre, segueix sent un plaer, un gran plaer, que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, seguirem mirant cap al cel, quina novetat, oi? Perquè en uns minuts farem parada per parlar amb el Salvador Ribas, gerent del Parc Astronòmic del Montsec. Amb ell descobrirem les dades més curioses i fascinants que envolten el proper eclipsi i com ho tenen tot a punt per seguir, doncs, el moment punt culmina de l'eclipse, el moment aquell, aquells... Estava pensant perquè a la zona de Lleida seran uns 40 i escaig segons, a la zona de les Terres de l'Ebre uns 70-80 segons. Canvia, depèn de si estàs més al centre o no. Però vaja, que sí, que parlem molt de l'eclipsi, i no descartis que la setmana vinent t'acabi fent un examen, eh? Perquè amb totes les dades que t'estic portant sobre tot el que envolta l'eclipsi, doncs és per fer una prova, un controlet d'estiu. Però abans de creuar l'atmosfera, mira, tornem a tocar de peus a terra i ens centrem en uns companys de vida fascinants que tenim molt a prop de casa. Mira, aquest proper dissabte, 8 d'agost, se celebrarà el Dia Internacional del Gat. I per aprofundir en temes clau com les al·lèrgies i els beneficis emocionals que aporten els gats, i de fet, quan parlem de gats, jo sempre penso en ella, et presento l'Imma Sabaté. És infermera veterinària i terapeuta felina certificada a Nadon Veterinaris. Imma, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia, Ricard.
1: Ja veus que et tinc associada ja al tema dels gats, eh?
10: M'agrada molt.
1: És anecdòtic això de que el dia 8 d'agost sigui considerat com Dia Mundial dels Gats o Dia Internacional dels Gats, és anecdòtic i ho farem anar de excusa per parlar dels felins. Només un apunt, és que el 8 d'agost és data reconeguda pel Fondo Internacional per al Benestar Animal i van proposar aquesta data perquè és l'època de major fertilitat a l'hemisferi nord, que ho desconeixia jo això.
10: També.
1: Clar, d'aquí ve quan et diuen això de que hi ha molts gats nascuts a l'agost. Pot ser per aquí o no, la història?
10: Jo diria que això ho diuen.
1: Ah, ho diuen, però no té per què.
10: No té per què.
1: Vale. Veus? Ja m'ha après una cosa nova.
10: Sí, perquè el cicle de cada gata va com va.
1: Ah, val, o sigui, no
10: té
1: estava...
10: res a veure mesos o no mesos.
1: Bueno, ja que tenim l'excusa i tenim aquí els estudis, anem a parlar de gats. I mira, anem a parlar de gats des de dos punts de vista que crec que són importants i que de vegades la gent o no s'ho planteja o no ho sap abans de decidir tenir un gat. Un és el tema de l'al·lèrgia, perquè hi ha gent que són al·lèrgics al pèl del gat i potser no ho han provat mai o no se n'han adonat mai. I si fan aquest pas de tenir un gat a casa, doncs ara imagina't, què he de fer? He de renunciar al meu gat o puc conviure amb la meva al·lèrgia i el meu gat?
10: Val. Jo el que recomanaria, i bueno, contestant a la teva pregunta, la convivència entre una persona al·lèrgica i un gat sí que és possible. Això sí, requereix estratègia, constància. Clar. I entendre què desencadena realment l'al·lèrgia. I no és el pèl.
1: Que sempre diem, mai... soc al·lèrgic al pèl del gat.
10: No,
1: però no és així.
10: Sinó la proteïna FLD1, que és present a la saliva, a la pell i a les glàndules sebàcies del gat.
1: Ah, o sigui, no té res a veure el pèl, doncs.
10: No. La clau és reduir l'exposició a aquesta proteïna en l'ambient i en el propi animal. Recomanació essencial, això és el primer que has de fer. La combinació més efectiva sol ser control mèdic, més control ambiental, més rutines específiques amb el gat. Cap mesura aïllada funciona tan bé com tot en conjunt. Primer, el tractament, suport mèdic, has d'anar a l'especialista i depèn de cada cas, te donarà o bé antihistamínics per mantenir l'al·lèrgia a ratlla, corticoides nasals per reduir la inflamació i congestió i, a vegades, quan ja és més greu, immunoteràpia, que són vacunes contra l'al·lèrgia. És el mètode més eficaç a llarg termini. Redueix la sensibilitat al·lèrgica de manera progressiva.
1: Però no la... pot arribar a curar-la? És
10: curar
1: difícil.
10: No, però la tens molt controlada.
1: Val.
10: Val? Lo que passa és que hi ha nivells d'al·lèrgia. Hi ha gent que estornuda tres vegades i ja està. Hi ha gent que es rasque l'ull. Depèn d'això, doncs el teu metge especialista te donarà o només de rescat o te farà una vacuna, però això és el primer que has de fer. Després, canvis a la llar que marquen la diferència. Ventilar diàriament per a renovar l'aire, tant a l'estiu com a l'hivern, i això és molt important. Purificador d'aire amb filtre EPA, AMAC. EPA, AMAC. Redueix partícules de l'al·lèrgia en suspensió, que està a l'aire. Val? Ara molts preguntareu, i què és això de EPA? Bueno, igual ja ho sabeu, jo no ho sabia. EPA és les sigles en anglès que vol dir High Efficiency Particulate Air. Val?
11: És un com se nota els anys que has estat als Estats Units. Eh?
10: És un estàndard de filtració que garanteix que el filtre pot atrapar almenys, ojo a això, 99,9% de les partícules, que és 0,3 micres. Perquè facis una idea, la caspa del gat sol mesurar entre 1 i 10 micres. I el pol·len, pol·len que tenim a l'ambient, 1 entre 100. O sigui que és molt, molt menor la del gat. Aspirar, doncs, la recomanació, aspirar amb EPA 2-3 vegades per setmana i netejar superfícies amb draps humits, mai amb plomall. Perquè...
11: Ah, bueno, clar, és que el que fem allò és repartir-ho.
10: Clar.
11: El que volem és eliminar-ho, clar, no repartir-ho.
10: Clar, clar.
11: És que, bueno, això no és el cas que ens toca, però és com traure la pols de casa amb un drap humit que l'acaba atrapant, on el que dius tu amb el plomall...
10: Clar, no, i, mai amb plomall.
11: La traiem de la superfície on estem passant, però acabarà en un altre lloc.
10: No,
11: segur.
10: Quan tens al·lèrgia, millor que no. I després també evitar catifes i tèxtils gruixos perquè acumulen al·lèrgens. Després, ventilar diàriament i renovar l'aire, això normal. I després, molt important també, tenim que continuar unes rutines amb el gat. Raspallar freqüentment, si pot ser cada dia, millor. Redueix la quantitat de pèl i caspa que es dispersa quan raspalles cada dia. Després, alimentació especial. Això, igual, molta gent no ho sap, però hi ha marques de primera, que ofereixen dietes que disminueixen la producció de la proteïna aquesta FLD1.
11: Sense que li afecti la salut,
10: No, està superpensat. Bueno, són marques bones, Estic dient ja molt específiques. I després, també molt important, rentar sovint les mantes, llits, on dormi el gat i deixar per a ell mantes o tovalloles específiques sobre el sofà o el nostre llit perquè així es pot rentar amb molta més facilitat. Després, també molt important, hàbits personals. Rentar-se les mans després de manipular el gat. No tocar-se la cara després de manipular el gat. Primer ve la rentada de mans. Sí, tu ho dius així amb aquesta cara, que sembla molt obvi, però a vegades t'oblides, i de veritat t'oblides, eh?
11: No, que està bé que ho diguem tot, el més obvi i el més estrany, tot, ho hem de dir.
10: Després, una opció addicional és que hi ha gats que produeixen una quantitat menor de la FLD1, val? Que serien les indicades per a algú que vol tindre un gat, que serien, per exemple, el siberià, el balinès, l'oriental, el devon rex o el famós esfinx, que tots coneixeu, que és aquí que no té pèl. Aquests gats són races que produeixen menys proteïna, però no és veritat, perquè m'ho trobo molt a la clínica, no és veritat que existeixen els gats hipoal·lergènics. Això no és veritat, que ho sapigueu, és una mentida. Això sí, aquestes races produeixen una quantitat molt menor d'aquesta proteïna i pot ser el propietari diu, aquest no em fa al·lèrgia. Però no és perquè sigui hipoal·lergènic, és per la raó que acabo de dir.
11: Vale. O sigui, no és que hagin creat una raça de laboratori que produeix menys...
10: No.
11: N'hi ha uns que ja ho són així i ja està.
10: No, però me trobo moltes vegades que me venen a la clínica, m'he comprat aquesta raça perquè m'han dit que és hipoal·lergènica.
11: Claro, m'han dit, m'ho ha dit la intel·ligència artificial o he buscat per internet.
10: No t'ho han sapigut explicar bé o tu no l'has entès bé. És per això.
11: Vale. Molt bé, doncs ja veieu, és possible, podem conviure i de fet no és una... Vaja, vull dir, no és una... No és una mala idea.
10: No.
11: Però valorem-ho abans de tenir-lo, sobretot. Valorem-ho abans perquè és que si no després el que acabarà patint és l'animal. És a dir, imagina que després resulta que això no funciona. I bueno, l'hem de tornar o no pot seguir a casa. Malament anem. Bé, això pel que fa al tema de les al·lèrgies, que no és el pèl, però no comunament sempre acabarem dient no, soc al·lèrgic al pèl del gat. Doncs mira, no és el pèl. Seguim parlant dels gats i et volia preguntar també, perquè això és veritat que també s'ha començat a dir molt i suposo que també se'n comença a parlar més perquè hi ha més estudis i tenim més anys d'experiència per poder tenir resultats més fiables. I és l'impacte que té la presència d'un gat en el benestar emocional de les persones que hi conviuen. Tenint en compte que cada vegada vivim en ciutats més poblades, més grans, més envoltats de gent, però més sols, que és la gran paradoxa de viure envoltat de persones, però per desgràcia, hi ha molta gent sola vivint a les ciutats, què ens aporta, o què ens pot aportar la presència d'un gat a casa?
10: Doncs mira, Ricard, aquesta pregunta m'encanta, i a més, avui vinc molt, molt, molt científica, perquè si no diuen, a la Inma com li agraden tants els gats...
11: No, per això deia que ara...
10: Només són coses bones dels gats.
11: Han passat anys i ja tenim estudis amb un recorregut interessant.
10: Exacte, i jo avui vinc d'aquí en plan molt científica.
11: Però ajuda.
10: Moltíssim. Val. Mira, la presència d'un gat té un impacte mesurable científicament, documentat en el benestar emocional humà. Ara et presento un resum rigorós basat exclusivament en estudis revisats per fons que es poden verificar, seguit de la raça que s'utilitza més per teràpia felina. Uh-huh. Val? L'impacte emocional i fisiològic de conviure amb un gat, amb evidència científica, vincle emocional i teoria del víncul emocional. Així es diu l'estudi, vincle emocional i teoria del víncul emocional. Una revisió sistemàtica basada en el model PRISMA, que és un model estàndard internacional per a realitzar revisions sistèmiques i metaanalístiques de manera rigorosa, conclou que les interaccions humà-gat generen beneficis fisiològics i psicològics significatius i que els gats mostren conductes d'inclinació comparables a les dels nens cap a les seves mares. Ah. La personalitat del gat és el factor més determinant en la qualitat del vincle. Canvis hormonals. Ara sí, ara ja toca. Cortisol i oxitocina, que l'heu sentit 50.000 vegades. Un estudi experimental amb 32 propietaris va mostrar que interactuar 10 minuts, només 10 minuts amb el teu gat, redueix l'activació emocional, modifica activitat parasimpàtica i presenta correlacions entre oxitocina i cortisol, indicant una resposta fisiològica complexa que pot explicar efectes del benestar. L'oxitocina, que és la hormona del vincle. L'oxitocina és una hormona i neurotransmissor relacionada amb la inclinació emocional, la confiança i la sensació de calma. S'allibera en situacions de contacte afectiu. Doncs bé, quan acaricies el teu gat, el mires, li parles, el teu cervell allibera oxitocina.
11: Bueno.
10: L'oxitocina actua com una cola emocional, un pegament emocional que fa que la relació entre el gat no sigui només de companyia, sinó que sigui un vincle que module el teu estat emocional de manera profunda. Ai, que bonic! Veus?
11: Escolta, m'està venint al cap, que jo ho he vist en alguna pel·lícula i no sé si existeix, que al Japó hi ha llocs on tu pagues, o sigui, és com una botiga que tenen gats per allí, d'aquests que els agrada que els toquin,
10: tu
11: pagues allí doncs una hora i entres per estar només assegut acariciant un gat.
10: Sí, ara jo ho he vist o ho coneixo de diferents maneres. Normalment són cafeteries, cafeteries que vas i prens un te, un cafè,
11: i et posen un gat.
10: Sí, tu pots agafar el que vulguis, no et posen. Bueno, els tens per allà.
11: Però vull dir que té una base científica, això.
10: Sí, clar. Home, clar, sí. I tu pots agafar el gat, pots seure al costat amb ell, el que tu vulguis, i bueno, tu pagues la teva consumició, no tant l'estar amb el gat, però tens l'opció de poder conviure amb gats. Uh-huh. Després, el cortisol. El cortisol és l'hormona de l'estrès. S'allibera quan el cos percep amenaça, pressió, preocupació, sobrecàrrega o una emocional o física, val? I llavors pensareu, i què passa amb el gat? Sí, si és tot dolent, què ve aquí el gat? Doncs bé, en molts estudis, després d'interactuar amb gats, s'observa que descend el nivell de cortisol en sang o saliva. O sigui, que el gat te dona sensació de menys estrès i relaxació. Això és el que té que veure.
11: Vale.
10: Te'l disminueix. I té un augment de l'activitat parasimpàtica, que és el fre del sistema nerviós.
11: Sí, és que hem de buscar totes les maneres possibles perquè vivim molt estressats.
10: Sí. El sistema nerviós autònom, això ho he sentit moltes vegades, té dues grans branques. El simpàtic, que és l'accelerador, que és el que s'encén quan tens que fugir, quan tens estrès, quan és una... Aquest és el sistema que és... I el parasimpàtic, que és el fre, el descans, la recuperació, ara una altra vegada. I què passa amb el gat? Doncs bé, els estudis on es mesura la resposta fisiològica que tenim quan interactuem amb el gat és que pues té menys tensió muscular, respiració regular i baixa la revolució.
11: O sigui que això va bé pels dos costats.
10: Sempre.
11: Bueno, pues ja està bé.
10: Sí. I després una dada molt curiosa, o a mi m'ho sembla, és que el roncó és com una teràpia vibracional.
11: Ah, val, val, val.
10: El roncó dels gats és d'un 25 a 50 hertz per segon, i això coincideix amb la freqüència que fan anar a fisioteràpia per reduir inflamacions, millorar mobilitat, afavorir regeneració tissular. O sigui que això es converteix en el gat que t'està... És un agent terapèutic.
11: Sí, sí. Doncs mira, ja ho veus, que amb l'excusa del Dia Mundial del Gat hem parlat dels gats, es pot conviure fins i tot amb al·lèrgies, però, a més, aporta beneficis al benestar emocional per les dues parts, Bec. Per tant, és bo... està comprovat i cada vegada en sortiran més d'aquests estudis, perquè clar, com més temps passi, doncs més dades tindrem. I vaja, vull dir que perquè veguis que conviure amb un gat, els has d'entendre, que són rarets els gats.
10: Funciona i funciona, ja ho veieu.
11: Ja, però vull dir que són rarets els gats, us ho dic amb tot el carinyo del món, però són animals complicats, els has d'entendre, tenen les seves coses, moltes coses, però per això està aquí l'Aima, perquè cada setmana ens explica una curiositat o altra dels animals de companyia en general i dels gats. Escolta, no, ja que estàs aquí, com que portem dies parlant de l'eclipsi, el tema de l'eclipsi solar de la setmana vinent, els gats igual ni se n'adonen.
10: Jo crec que no s'adonarà.
11: A més, serà tant al vespre, és a 4:45 del vespre.
10: Jo crec que ells continuaran aquesta mirada i aquest parpadeix que tenen molt relaxat i diran, aquesta gent per què se fica aquestes ulleres estranyes?
11: Doncs a l'Aima Sabater, que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada, la trobes a Anadon Veterinaris, estan al carrer Segrià número 11 a Lleida. Els busques, els pots trobar també a internet, anadonvet.com, i des d'allí també a les xarxes socials. Ens ha aportat tota aquesta informació avui amb evidència científica, si vols, del tema de felí, del tema dels gats. I Aima Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
10: Gràcies, Ricard.
12: Este verano hay momentos que no vas a querer perderte.
13: Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas dos horas.
14: ¿Pero qué ha podido pasar?
15: ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos.
12: Te los contamos.
16: Otro gran día de fútbol y de radio.
12: Este verano sigue conectado a COPE. Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
17: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
18: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más. Ni una menos. 016.
19: Me quiso morir.
18: Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
20: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
11: Doncs apa, que ens acostarem definitivament a 2:45 de la tarda. De seguida, d'aquí uns minuts, viatjarem cap al Parc Astronòmic del Montsec. Parlarem amb el seu gerent, amb el Salvador Ribas, i amb ell parlarem de curiositats del tema de l'eclipsi. Segur que aprens alguna cosa, seguríssima, que ens han d'explicar moltíssims temes. Abans, però, ja saps, farem una ullada a la darrera hora esportiva,
1: a la xarxa viària catalana i també el temps, que arriba mogut aquesta tarda. Però tot això d'aquí uns minuts, a partir de 2:15 al migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
3: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
14: COPE Tarragona.
3: 93.5 FM. Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
21: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
22: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
23: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
22: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
23: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
22: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
23: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
24: ¿Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo?
25: Sí, lo he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
24: Allá tenemos un consejo específico.
26: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
24: Yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
3: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
27: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
24: Al verlo, ¿verdad?
3: Con Cristina López Slichting.
14: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT.

0: Doncs apa, hi ha senyals horaris de 2:15. Soc el Ricard Álvarez, migdia COPE a Catalunya i Andorra. De seguida posem sobre la taula de la darrera hora esportiva, també l'estat de les carreteres a la xarxa viària catalana, però abans parlem del temps. I atenció, perquè la situació es complica a mesura que avanci la jornada. Malgrat que hem començat amb sol, els núvols aniran creixent ràpidament. A primera hora de la tarda, les pluges començaran al Pirineu i Prepirineu i ràpidament s'aniran estenent cap a la resta del país. S'esperen xàfecs generals i molt intensos que poden anar acompanyats de tempesta, pedregades i fortíssimes ventades. Les úniques zones on és més difícil que plogui seran a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, però a l'interior les pluges poden ser molt abundants, especialment a la Catalunya central. Amb l'arribada d'aquesta línia de tempestes, les temperatures cauran en picat i notarem una fresca marcada i moderada. Molta precaució, doncs, a les carreteres per la falta de visibilitat i al carrer si us enganxa aquest temps violent. Vinga, comptem cotxes. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit. Avui ens acompanya el Roger Serra. Roger, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs avui sí que tenim algunes incidències que ens estan complicant un pèl la circulació, sobretot a l'autopista AP7, a la zona de Tarragona. S'hi ha produït l'incendi d'un vehicle, d'un camió. Ja està apagat, però encara s'hi treballa. Hi ha un carril tallat en direcció sud i les aturades, com et deia, aquí són importants. Gairebé uns 10 quilòmetres entre Roda de Barà i Tarragona. Això passa, com et deia, a l'autopista AP7 i en direcció sud. També l'autopista AP7, però ja a la zona del Vallès. De fet, a Parets hi havia un accident, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona, que ja està resolt, però ha deixat uns 6 a 7 quilòmetres també de lentitud i de retencions entre Santa Perpètua i Montmeló. Per tant, AP7, en aquest tram, en sentit nord, sentit Girona, també amb aturades, això, d'uns 6 a 7 quilòmetres. I acabo a la zona de Jorba, en aquest cas amb l'autovia 2. Aquí tenim unes obres, retencions de 2 a 3 quilòmetres en sentit Lleida, i de fet enganyava, ara sí acabo amb la ronda de dalt a la zona de la Vall d'Hebron. Recordem-ho, també tenim obres, un carril tallat en cada una de les direccions, retencions de 2-3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa en aquesta ronda de dalt. Recorda aquestes obres, zona de la Vall d'Hebron, que afecten el trànsit en tots dos sentits de la marxa.
0: Roger, com sempre, un plaer. Gràcies, bona tarda.
1: Igualment, a reveure, adéu-siau.
0: José Luis Gil, esports.
2: Ricard Álvarez, companys, què tal? Bona tarda.
0: O sigui, a veure, que ni tan sols hem obert el meló de Julián Álvarez i em poses ja sobre la taula el de Rodri.
2: Escolta, això és molt fàcil d'explicar. No hay dos sin tres.
0: Ah, val.
2: Arrosseguem els noms de Julián Álvarez i de Ferran Torres, evidentment, sí. A Esportscope estarem pendents, però hem d'afegir el de Rodri, i és que aquesta casa Deportes Cope ve explicant a les darreres hores que el Barça va rebre a començaments d'estiu un oferiment per signar Rodri. Operació 60 milions d'euros, més o menys. El problema era la pretensió al salari del jugador, que era molt difícil pel Barça encaixar-lo en el fair play. L'estiu va anar corrents, Rodri es va apropar al Madrid, l'acord estava pràcticament fet, però alguna cosa ha passat. Alguna cosa ha passat.
0: Bé.
2: I ara sembla ser que Rodri s'allunya minut a minut del Madrid i s'apropa minut a minut al Barça.
0: Ah, caram.
2: Tot això que t'estic explicant, igual d'aquí mitja hora no val.
0: O sigui, com el temps, vaja.
2: Clar. Clar, tot això que t'estic explicant d'aquí mitja hora no val. Bé. Igual que Ferran. Ferran està a punt d'arribar a territori espanyol perquè, recordem, demà té homenatge a Foios. Anem a veure si les seves declaracions estan en la línia de del que ha explicat als Estats Units o canvien una mica. I pendents també d'aquest teòric moviment que hauria de fer Julián Álvarez per mirar de desbloquejar la situació i signar pel Barça. Perquè recordem, hores d'ara, l'Atlético de Madrid està tancat en banda a negociar per Julián Álvarez. Igual, això que t'estic dient ara, d'aquí mitja hora no val.
0: Tampoc val. Recordem que ni Julián Álvarez ni Ferran Torres encara han arribat a
2: incorporar-se
0: al seu equip.
2: Efectivament,
0: encara no.
2: Clar, és que van protagonitzar la final del Mundial, per tant, són els que més han pogut estirar les seves vacances. De fet, la reincorporació de Ferran, si no l'erro, està prevista, i dels internacionals Barça, està prevista pel 12 d'agost. Que algú es despenja i arriba el dilluns 10, no et dic que no. Però la data, el deadline, com li diuen ara els modernos, el deadline, sí, està el 12 d'agost.
0: Molt bé.
2: Apuntets, eh? Unai Núñez, central, podria venir a reforçar l'Espanyol, cessió amb opció de compra per part del Celta, i en plana poliesportiva, lo millor de Iris Tió, la multicampiona de natació artística que va passar nit pel partidazo, i parlarem amb el tècnic del Barça de futbol sala, Javi Rodríguez.
0: Gràcies, Gil. A les 3:25, Esports Cope.
2: Sí, senyor. Aquest, ja ens queden 2:25, el d'avui i el de demà. Dilluns ja, 55 minuts.
0: Molt bé. D'aquí uns minuts està amb nosaltres el Salvador Ribas, gerent del Parc Astronòmic del Montsec.
3: ¿Quieres contarnos algo?
4: Escribe a Pilar García de la Granja.
3: En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
5: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
6: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
5: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
6: Máster Universitario en Radio COPE.
5: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
8: Y otra. Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Ofertas límite en el Corte Inglés. En electrónica, portátil Acer Aspire Lite de 15, Intel Core Ultra 5 de 512 GB SSD de 699 a 649 euros. Son las ofertas límite, solo 4 días, del 6 al 9 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
10: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es

0: Doncs mira que seguim parlant de... Dic seguim perquè portem uns dies parlant de l'eclipsi a moltes hores i des de molts punts de vista. La veritat és que t'informem des de tots els punts, eh? És a dir, on pots gaudir-ho, on pots anar a veure-ho, què has de tenir en compte, per què passen aquests fenòmens, què suposen... Bé, t'estem parlant des de totes les vessants i avui m'agradaria presentar-te el Salvador Ribas. Ell és el gerent del Parc Astronòmic del Montsec. Salvador, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, anem a parlar d'aquest eclipsi, d'aquest proper dimecres, 12 d'agost del 2026. N'estem parlant de manera especial a Catalunya, sobretot també perquè hi ha una part del territori que estarà doncs al camí d'on es veurà l'eclipsi total 100%, aquell, el perfecte, el que la Lluna acaba tapant absolutament tot el Sol. Perquè n'hi ha de molts tipus, oi, d'eclipsis solars?
1: Sí, efectivament, doncs estem doncs en la franja de totalitat i això fa que sigui doncs especial, que sigui singular, no? Com comentaves, doncs hi han bàsicament hi han tres tipus principals d'eclipsis: els eclipsis parcials, en els quals la Lluna tapa només una part del disc del Sol; els eclipsis totals, en els quals encaixa perfectament i tapa completament el disc del Sol i només veiem les capes externes del Sol, que és el que tenim aquest 12 d'agost; i els eclipsis anulars, en el qual la Lluna és amb una disposició a la seva òrbita que fa que sigui una mica més petita des de la Terra, i llavors no tapa completament el disc del Sol, sinó que es queda com al mig i deixa un anell de foc, que és el que diem l'eclipsi anular, sembla un anell de foc, és el Sol, però en forma anell amb la Lluna al mig tapant-lo, no? I aquest eclipsi anular és, per exemple, el que tindrem el gener de l'any 2028, també visible des de Catalunya, i doncs, per tant, tenim aquests tres casos, i després, doncs, evidentment, aquests que són totals, els que són anulars, si no estàs a la franja estricta, als altres llocs també se ve de tipus parcial, que és el que succeeix, per exemple, a la ciutat de Barcelona en aquest eclipsi del 26, que està fora d'aquesta franja central de totalitat i és parcial, o el que ens succeeix al Montsec, allí, doncs, el Parc Astronòmic, doncs, allí és parcial. I per això nosaltres doncs, ens desplacem a altres punts del territori.
0: És curiós perquè ara, en 18 mesos, en un any i mig, en menys, tindrem tres eclipsis solars. El d'aquest proper dimecres, l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any en tenim un altre, i el gener del 2028, aquest altre que ens comentaves. Aquests no ens enganxaran el camí de la totalitat a la zona de Catalunya?
1: El del 2 d'agost del 27 passa per una franja que entra doncs, per la zona doncs, de l'estret de Gibraltar. Mm. Per tant, és observable com a total les províncies més al sud doncs, d'Andalusia, al voltant de la zona de Cádiz i tal, aquestes zones doncs, és total. També Ceuta i Melilla, també doncs, al nord d'Àfrica. I després aquell eclipsi segueix la franja de totalitat que acaba cap a la zona de la banda d'Aràbia, travessa bona part del nord d'Àfrica i, per exemple, passa per Egipte, passa per Tunis, doncs, amb la qual cosa doncs, aquell eclipsi doncs, aquí a Catalunya no ens passa la franja de totalitat, però serà parcial, serà el 80% de cobertura, que és moltíssim, però clar, com que vindrem d'un total d'aquesta propera setmana, doncs, venint d'un total, doncs allò ens sembla poc un 80%, no? Però estarà molt bé també aquell eclipsi des de Catalunya, però evidentment doncs, un total és la coincidència perfecta, és el moment en el qual la Lluna tapa completament el Sol i es fa fosc. En canvi, un parcial sí que redueix la quantitat de llum, sí que notem que baixa la temperatura, però aquesta foscor no la tenim perquè no estem dintre de l'ombra del tot. Estem només una mica tapats. I, en canvi, el dia 12 d'agost estarem dintre de l'ombra que fa la Lluna a l'espai, per tant, ens quedarem amagats del Sol, no per entendre.
0: Salvador, has viatjat per viure algun eclipsi solar?
1: Sí. De fet, he pogut veure doncs, un d'ells, un eclipsi total a Egipte l'any 2006, a la frontera, gairebé a la frontera amb Líbia, és un espectacle doncs, singular. Per tant, jo, diguéssim, quan veig aquest del 12 d'agost, no m'estreno, sinó que ja n'he vist abans, però tot i així, doncs, les ganes per poder-lo observar hi són igual, i ho diuen les persones que n'han vist 20, 30 i 40 eclipsis doncs, a la seva vida, de tipus total o de tipus anular, que sempre tenen motivació per veure el següent, és a dir, que no cansa això, diguem-ne.
0: Clar, jo suposo que tota la vida hi ha estat això, el que passa és que avui et dia, com que ho sabem tot i ho expliquem tot a les xarxes socials i a internet, ara sembla que bueno, s'explica que hi ha el fenomen de turisme de fenòmens astronòmics, però clar, jo suposo que tota la vida hi ha estat això,
1: Sí, fa molt poc estàvem parlant doncs, de l'eclipsi del 1905, que és l'últim que va haver-hi doncs, en totalitat doncs, a Catalunya i a bona part de l'estat espanyol, que aquí doncs, sempre es va veure a Terres de l'Ebre i també es va veure a Palma de Mallorca, a l'illa de Mallorca, per exemple. No? I llavors, doncs, llegint documents de l'època, de premsa local de l'any 1905, ja parlaven doncs, de turisme. No només els científics, que durant els segles XVIII, XIX i principis del XX feien campanyes per poder observar el fenomen, sí. És a dir, per interès científic, sinó que ja en aquest equip de 1905 ja es té la certesa de que hi ha gent amb possibilitats econòmiques d'afrontar un viatge en aquests moments en vaixell de diversos dies, doncs per anar des d'un altre, des d'Anglaterra, des d'on fos, doncs fins a Mallorca, que es va, com va concentrar moltíssims, doncs en la qual cosa allí ja es dona aquesta idea de turisme d'eclipsi, és a dir, no només per propòsit científic, sinó simplement per oci. I això, doncs, neix, molt probablement neixi, doncs, amb aquell eclipsi del 1905, i un de les capitals d'aquest turisme va ser Mallorca, que llavors, doncs, va descobrir també, en certa manera, i aquí diu que en aquell eclipsi neix el turisme dels eclipsis i el turisme a Mallorca, perquè és un moment en el qual Mallorca comença a expandir-se hotelerament per poder rebre gent en aquell fenomen, i a partir d'aquí diu, ostres, que aquí la gent pot venir, no? Imagina. La qual cosa, doncs, és aquest eclipsi del 1905 té molta història, i és el darrer que hem pogut observar doncs, com a total des de Catalunya. El territori espanyol hi va haver-hi un altre, Canàries, als anys 50, però la península, doncs, el dels 1905, és l'últim emblemàtic.
0: Clar, això estem parlant de fa 121 anys, eh?
1: 121 anys,
0: exactament. Em sembla que no queda ningú, dels que va poder veure-ho.
1: No, jo aquests dies sabia era qui és el més vell que viu a Catalunya, no sé quina edat té, però difícilment... Doncs,
0: 121 anys és molt, de moment.
1: Difícilment ningú hagi vist, i difícilment ningú veurà el següent eclipsi total a Catalunya, que és el 2180.
0: Sí, també cau lluny, aquest.
1: Ja que aquest cau encara més lluny, encara sí. Que són més de 150 anys fins al proper, malgrat que es pugui millorar l'esperança de vida, sembla complicat doncs, que pràcticament doblem l'esperança de vida perquè gent que aquesta setmana vegi l'eclipsi del 12 d'agost pugui arribar a veure el del 2180, però sempre ens queda l'opció de viatjar, com havíem comentat. Tenim una oportunitat a l'agost proper doncs, d'anar al nord d'Àfrica o al sud de la península per poder veure'n un altre, és a dir, si ens enganxa, cada any hi ha un o fins i tot dos eclipsis totals o anulars de sol, per tant, tenim oportunitat. Tot cosa que tinguem la butxaca, el temps i les possibilitats de viatjar, però oportunitats n'hi ha.
0: Evidentment, Salvador, això no va preguntar, és a dir, un eclipsi de sol ve que tampoc és una cosa tan estranya. És veritat que al final ha d'haver un moviment a tres bandes, la Terra ha d'estar en un lloc, la Lluna ha d'estar en un altre i el Sol ha d'estar en un altre, no? Però veig que... O sigui, que passi amb un punt concret geogràficament a sobre de la Terra, sí que és complicat, però que passi des d'algun punt del planeta Terra, veig que, aviam, no és que passi cada dia, però que, com bé deies, que al cap de l'any, doncs, una, dos o tres vegades sí que pot passar, eh?
1: Fins i tot poden arribar a haver-hi cinc eclipsis solars en un any, en un cas extrem. Ja. És un cas extrem, eh? No és que en tinguem un o dos, fins i tot alguna vegada tres, i que no tots ells siguin totals, normalment, sinó que doncs siguin doncs, de diversa tipologia, però està clar que, evidentment, doncs, la franja que fa la franja d'ombra de la Lluna és d'uns pocs quilòmetres, uns centenars de quilòmetres.
0: Clar, pot ser que caigui al mig de l'oceà, per exemple, no?
1: Sí, aquest dia estava mirant el mapa i ensenyava, no recordo ara l'edat, ensenyava un eclipsi que aquell va creuar pràcticament d'una zona oceànica, era inobservable des de terra, ja. La qual cosa, qui volgués anar-lo a veure havia d'anar amb un vaixell a buscar-se algun illot al mig del no-re per poder-lo veure, en la qual cosa no sempre passen zones habitades. També n'hi ha alguns que són a l'Antàrtida. Si passen per damunt d'alguna base d'aquestes científiques que hi ha a l'Antàrtida, evidentment, doncs hi haurà els científics allí i gent que farà el viatge per veure-ho fins a... Ah. Allí un viatge molt car, però ho farà el viatge, no? En canvi, doncs, si cau una zona doncs, que no és accessible de cap manera, doncs, llavors, això ja impossibilita o dificulta moltíssim que ningú pugui veure aquell fenomen, però el fenomen hi és. Per exemple, en els eclipsis de Lluna, que és el fenomen, diguéssim, contraposat, no? En aquest cas, doncs, és la Lluna qui s'amaga darrere la Terra, en l'eclipsi de Lluna es veu a tota la zona del planeta on sigui de nit en aquell moment, perquè com que la Terra és molt més gran que l'ombra de la Terra, tapa molt més que la Lluna, és molt més gran, sí. Tapa completament la Lluna i veuen a tot l'hemisferi fosc d'aquell moment de la Terra, veuen a l'eclipsi, perquè a més a més és un fenomen en el qual tenim la Lluna al darrere. En aquest cas és la Lluna qui s'interposa per davant i només, com que és molt més petiteta, doncs aquella ombra és molt més petiteta i no arriba a tapar tot el planeta, només tapa una franja molt petita totalment i de manera col·lateral, el que en diem en penombra, la zona on l'eclipsi és parcial, és a dir, que el tapa, redueix la llum, redueix la part del sol que veiem, però no el tapa del tot, no? És a dir que els fenòmens són freqüents, bastant freqüents, com bé comentaves, però la dificultat és que passi en un sol lloc. Estadísticament diu que si tu agafes una cadira i t'asseus i esperes que et passi un eclipsi total de sol per damunt teu, pots estar esperat 380 anys. No hi ha cadira que aguanti 380 anys.
0: No.
1: Amb la qual cosa, doncs, i si fos per un anular, uns 250.
0: Salvador, quina diferència hi ha entre l'eclipsi total i l'anular? De sol, parlem.
1: Sí. En l'eclipsi total, doncs, la coincidència és exacta. La Lluna està prou a prop de nosaltres en la seva òrbita perquè la veiem més gran. Allò que es parla abans de la Lluna avui serà una superlluna perquè està més a prop de nosaltres. Doncs,
0: que això normalment passa ara a l'agost.
1: No, però això, la superlluna es pot passar en qualsevol moment.
0: Tenim
1: la Lluna en lluna plena en una posició propera. Llavors, el que sí que succeeix és que la Lluna, doncs, en òrbita al voltant de la Terra, hi ha moments que està més a prop i moments que està més lluny.
0: O sigui, és que la Lluna vols dir que no té una òrbita d'una circumferència exacta, tampoc?
1: No és una circumferència, és una elipsi. Igual que els planetes al voltant del Sol, la Lluna té una òrbita elíptica, de manera que en moments està més a prop i en moments està més lluny. Si la situació d'eclipsi es produeix amb la Lluna a la part propera, quan llavors en aquell moment aquella Lluna nova, perquè com que quan hi ha un eclipsi de Sol la Lluna és nova perquè està il·luminada per l'altra banda, nosaltres no veiem la Lluna, la veiem a la fosca, doncs si en aquell moment la Lluna està a la banda propera de la seva òrbita, tenim un eclipsi total. I quan més sigui la banda propera, més durarà aquest eclipsi, també perquè més ombra ens farà. En canvi, si aquest eclipsi es produeix quan la Lluna està en el que en diem l'apogeu, és a dir, la part més allunyada de l'òrbita al voltant de la Terra, com que està més lluny, la veurem una mica més petita. Igual que nosaltres posem una moneda a un metre i la posem a dos metres la moneda aquesta és la mateixa, però està més petita, no? Doncs la Lluna estarà una miqueta més petita i aquesta miqueta més petita fa que no arribi a tapar completament el disc del Sol. I llavors, doncs, tinguem un eclipsi anular. De fet, doncs, hi ha la coincidència còsmica, no? Doncs de que la Lluna està 400 vegades més a prop que el Sol, però és 400 vegades més petita. Amb la qual cosa,
0: si un pel càlcul,
1: doncs dona que tenen pràcticament la mateixa mida. En provis tenen la mateixa mida aparent en el cel. Però, com deia, la Lluna, doncs, la seva òrbita el·líptica, a vegades està més a prop, per tant, a vegades és una miqueta més gran, i a vegades està més lluny i és una mica més petita. I depèn de si està a la banda propera o a la banda llunyana, l'eclipsi pot ser total o anular. I fins i tot hi ha eclipsis híbrids. Aquest és un cas que no t'havia comentat abans, perquè és una barreja en el qual es produeix en una situació de transició i doncs, alguns dels punts l'ombra arriba a tocar completament i després a una altra part del planeta està massa lluny, la Lluna queda ja una mica massa allunyada i ens és anular, és a dir, en alguns llocs és total i en altres és anular, i es parla d'un eclipsi híbrid, que és bastant poc freqüent, però és un tipus que pot passar, igual que n'hi ha d'un tipus i de l'altre, poden haver-hi barreges, no? I doncs hi ha aquest eclipsi híbrid, que és el que es creu que va ser el del 1912, que es va veure a Galícia, era de tipus híbrid, perquè ja es creien que no estava molt clar en aquell moment els càlculs, si seria un eclipsi total, seria anular, a més es veia molt poc temps i passant per una zona amb dificultats d'observació per temes meteorològics, i els informes de l'època diuen que sí que realment va ser total, per tant estaríem davant, i després es va calcular que era un eclipsi híbrid, aquest del 1912, que també va ser visible a la península, però clar, no tenia la força del 1905 perquè es veia molt pocs llocs, durant molt poc temps, i d'una manera així gairebé fugaç, que és el que succeeix en aquests que en diem híbrids, que és encara una família més rara d'aquests eclipsis.
0: Sí. Salvador, ara ho apuntaves. Fenòmens meteorològics. L'eclipsi d'aquest proper dia 12 tindrà lloc a la zona de Catalunya a 8:45, segona amunt, segona avall. Sé que són les
1: 20:29
0: i això. Però, clar, aquí hi ha dos condicionants, no?, per acabar de veure'l bé. Primer, el sol està molt a prop de l'horitzó, s'està ponent. I l'horitzó, doncs, ens pot comportar problemes de visualització, pues, arbres, edificis, muntanyes que tinguem a l'horitzó, però a més, el sol quan s'acosta molt a la línia de l'horitzó, doncs l'atmosfera, que és molt més llarga, mirant-la així en horitzontal, doncs també comporta alteracions, no? Això una. I l'altra, una altra cosa que no podem controlar. I si hi ha núvols, s'acaba tota la història, no?
1: Sí, tenim dos hàndicaps clars en aquest eclipsi. El primer, ho has explicat perfecte, és el fet que tinguem el sol molt baix a l'horitzó, a 5 graus d'alçada aproximadament en el moment de la totalitat. Això ens obliga a buscar un lloc d'observació que veiem la posta de sol, o pràcticament la posta de sol, llocs, per tant, elevats, o que quedin, doncs, que tinguin un camp de visió que permetin que tinguem el sector oest-nord-oest lliure d'obstacles, no arbres, no edificis, no cap turó, cap muntanya.
0: Clar.
1: Per això hi ha tota sèrie de mapes de visibilitat doncs a la web d'Eclipsi Catalunya de la Generalitat, a la web de l'Institut Geogràfic Nacional dels Eclipsis, han fet uns visors per poder doncs, observar i preveure doncs, si el lloc on estaràs és bo o no és bo, perquè hi ha aquest risc. També deies molt bé el tema de l'atmosfera. Evidentment, doncs, igual que veiem sortir el sol o la lluna rogenca quan està sortint per l'horitzó perquè travessa molta més massa d'aire, que en diem tècnicament, molta més atmosfera, com bé has explicat, això fa que s'atenuï la llum, és a dir, que aquest eclipsi doncs, estigui molt baixa alçada, el traçat d'atmosfera, el sol envermelleixi més del que és habitual,

0: estar repartits de qualsevol manera, no? Però el fet que estigui a l'horitzó, a l'eclipsi, també fa que tinguis més possibilitats de trobar-te amb algun obstacle, perquè si el tens alt, un fenomen local d'un núvol, doncs amb el vent es va desplaçant i potser tens un moment que el perds i un moment que el recuperes, no? Però, en canvi, si tenim aquesta situació, doncs que hi ha aquests núvols que es veuen persistents, que són de molt llarga distància en l'horitzó, que no saps on són, i que encara que es moguin, com que estan molt lluny de tu, no els veus realment moure's en el cel, que et pugui, doncs, destruir l'observació. Bueno. Però, si això passa, evidentment, doncs, serà una llàstima, però no està tot perdut, perquè sí que, evidentment, notarem l'enfosquiment, perquè l'ombra igualment passarà per damunt nostre, en el qual notarem l'enfosquiment, notarem una certa oscil·lació de les temperatures, és a dir, que moltes de les sensacions, diguéssim, no visuals o no del tot visuals de l'eclipsi les tindrem, i algunes de les visuals també, perquè, evidentment, doncs, si hi ha núvols en l'horitzó i no veiem la totalitat, però sí que veurem, per exemple, que ens apareixeran estrelles en el cel abans d'hora i després, quan torni a brillar el sol, ens tornaran a desaparèixer. És a dir, que hi ha fenòmens, doncs, que si hi ha només núvols a l'horitzó que ens tapen el sol, podem veure, doncs, com es comporta la claror en altres parts del cel, malgrat perdre'ns, evidentment, una peça clau, que és veure el sol tapat.
1: Toquem fusta, Salvador, toquem fusta, perquè s'alineï tot una mica.
0: No sé el que hem de tocar, però evidentment, doncs, les previsions en general són raonablement bones, però estem, doncs, davant d'un estiu molt calorós, amb la qual cosa, doncs, els fenòmens de tempestes poden sorgir sempre, i, doncs, això, doncs, els calors, doncs, en zones de costa pot favorir, doncs, el creixement de nuvolades en zones de muntanya properes. Hi ha molts reptes que fan que sigui complicat. Sí. Les estadístiques meteorològiques que treuen mapes no el consideraven un eclipsi favorable, és un eclipsi que està gairebé 50-50 en els mapes que es fan de per què. Hi ha molts factors que te'l poden deteriorar, no?
1: Salvador, m'atreveixo a preguntar-te, a nivell personal, on tens pensat viure l'eclipse?
0: Doncs jo estaré en un dels equips del Parc Astronòmic, que estarem pel territori. En aquest cas, en el meu cas, estaré, doncs, a l'Observatori de l'Ebre, en aquest observatori que es va fer per l'eclipse del 1905, on, doncs, estarem fent tota una sèrie d'activitats divulgatives els dies previs.
1: Lloc històric,
0: és un lloc històric, i el dia D, doncs, allí l'activitat és a porta tancada, perquè no té capacitat per rebre un gran volum de persones, i doncs el que farem és, doncs, a través d'internet, farem a través del nostre canal de YouTube i del de l'Observatori de l'Ebre, fem una retransmissió conjunta per aquelles persones que potser no puguin anar a la totalitat, o potser estiguin treballant i no puguin, desplaçar-se, però nosaltres vam decidir que per les persones que no poguessin ser a la zona de totalitat,
1: que són moltes,
0: per qualsevol motiu,
1: que són la majoria,
0: doncs, tinguessin una oportunitat de tenir una senyal catalana, en aquest cas, des de l'Observatori de l'Ebre, produïda entre el Parc Astronòmic del Montsec, o sigui, nosaltres, i l'Observatori de l'Ebre, de manera conjunta, que també remetrà, doncs, a la Generalitat a través dels seus canals del Departament de Recerca, també remetrà aquesta senyal.
1: Salvador, parlaves de la divulgació. Suposo que aquestes darreres setmanes o darrers mesos heu estat divulgant molt sobre què és un eclipsi solar, per què passa, etcètera, etcètera. La població en sabem o no en tenim ni idea? I us heu trobat gent que no tenien ni idea de per què passaven aquestes històries?
0: Ens hem trobat de tot. Ens hem trobat gent que preguntava coses amb molt de sentit i volia saber més. Ens hem trobat persones que les preguntes eren absolutament... Doncs aquest no s'ha assabentat de res després d'haver-li explicat, això sempre passa. I també el que ens hem trobat és que segueixen havent-hi moltes publicacions de xarxes de gent oportunista, perquè pensa que sap de tot, que això ja ho sabeu els mitjans de comunicació, doncs que a les xarxes moltes vegades hi ha qui comunica sense saber-ne, i que s'estan comunicant coses, doncs, com per exemple indicar que les ulleres d'eclipsi no s'han de treure mai, i les ulleres d'eclipsi durant la totalitat te les has de treure, si no veus res.
1: Clar.
0: Avui mateix ho llegia, doncs, que criticaven a un Instagram perquè estava dient no treu les ulleres en cap cas durant tot el fenomen. I doncs, clar, això s'ha d'explicar. Mentre hi hagi ratxos de sol, ulleres posades si vols mirar el sol. Però quan no hi ha ratxos de sol, que és el moment de la totalitat, te les has de treure.
1: Clar, és que això, la totalitat no l'anul·la, és la diferència.
0: Sí, a l'anularitat o en una parcialitat no te les has de treure mai, les ulleres. Però en la totalitat, en el moment que l'últim raig de sol deixa d'arribar allà on estàs tu, te les has de treure perquè, si no, no podràs veure les estrelles, no podràs veure la corona solar, que és aquesta capa externa al sol, no podràs percebre com ha canviat la llum al teu entorn, i llavors això t'has de fer amb les ulleres tretes. I el moment que hi ha el primer resplendor de nou del sol, el que en diem l'anell de diamants, les perles de Bailey, que és els primers llums que tornen a haver-hi venint directe al sol, ràpidament
1: ens tornem
0: a posar les ulleres, perquè llavors ja arriba llum directe del sol, que és la que és perillosa, diguem-ne, la que pot danyar els nostres ulls de manera instintiva.

0: i del que et queda per viure amb ella són decisions que no són renúncia.
1: Alzheimer Catalunya alerta que la manca de recursos per respir agreuja la sobrecàrrega i minva la qualitat de les cures, i tot plegat en un context en què l'envelliment i l'augment dels diagnòstics no han anat acompanyats de prou recursos per atendre les necessitats d'aquestes famílies. I a Tarragona, la platja de la Rabassada ha incorporat un sistema acústic que promou l'autonomia de les persones invidents al mar. Els usuaris poden entrar a l'aigua a partir d'un sistema de balises lligades a la sorra que emeten informació acústica i que els permet entrar i sortir del mar amb seguretat. A les instal·lacions de la Creu Roja se'ls proporciona una pulsera amb tres botons per comunicar-se i orientar-se acústicament mentre es banyen. Així, les persones amb discapacitats visuals poden banyar-se sense necessitat d'un acompanyant. El servei és gratuït i no cal reserva prèvia. Ivan Urbina.
2: Amb aquest sistema acústic, les persones amb discapacitat visual poden banyar-se amb llibertat a la platja. El servei està disponible de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre i s'estén fins al 15 de setembre. El gerent de Silan, Agustí Sánchez, explica com funciona aquest sistema.
3: I el que fem és que a base d'unes balises i un rellotge se pot orientar en qualsevol moment dins la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda, avisa també el socorrista que li dona una pulsera i amb aquella pulsera ell ja pot entrar dins de l'aigua i nedar independentment.
2: Abans de poder utilitzar-lo, les persones cegues reben una formació per entendre què significa cada so. Tot i això, sempre que estiguin a l'aigua hi haurà un socorrista vigilant-los, fet que permetrà que fins a 5 usuaris es puguin banyar alhora. Agustí Sánchez detalla el funcionament de la pulsera i la seva connexió amb els socorristes.
3: Sempre hi ha una supervisió d'un vigilant, el rellotge té tres botons, un per entrar a l'aigua i sortir de l'aigua, un altre per orientar-se dins de l'aigua i l'altre d'emergència. En el moment que es trobés malament, si hagués una situació delicada, podia apretar aquell botó que està connectat a una balisa que té el socorrista per atendre-la immediatament.
2: A Catalunya, aquest sistema també es troba a la platja de Cunit. A la resta del territori espanyol hi és algunes platges d'Eivissa, Granada, València i Fuengirola a Màlaga.
1: Cada dia la informació esportiva amb el José Luis Gil. Bona tarda.
4: Què tal, Marc? Companys, bona tarda.
1: A veure, per on passa l'actualitat esportiva d'avui?
4: Doncs per un nom propi, Rodri Hernández. Hores d'ara, no t'enganyo, no continua sent jugador del Manchester City, però estaria més a prop de signar pel Futbol Club Barcelona que no pas pel Real Madrid. Tenim a Víctor Navarro, a Arantxa Rodríguez, a mitja redacció de Deportes Cope pendents d'aquest tema, com pendents també dels altres dos noms que marquen el Mercato, Julián Álvarez i Ferran Torres. Més enllà d'això, reincorporació de Gavi als entrenaments del Futbol Club Barcelona i un altre nom propi que s'acosta a l'òrbita del Real Club Deportiu Espanyol, que està a un pas de tancar la incorporació, com s'ha dit, del central Unai Núñez. Cal com l'aigua, un central en la plantilla del Espanyol. Tot això en un dia de presentacions a segona divisió. El Sabadell ha presentat a Xavi Moreno i a José Luis Català, i on passarà per l'antena d'Esports Cope un protagonista, l'entrenador del Futbol Club Barcelona de Futbol Sala, Javi Rodríguez, que ens explicarà com aborda amb el seu equip la propera temporada. Una temporada il·lusionant on el Barça torna a la Lliga de Campions. I lo millor del pas a nit pel partidazo d'Iris Tió, la multicampiona espanyola de natació artística en els europeus de París.
1: Gràcies, Gil. Pendents de tot això, nosaltres ho deixem aquí. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa. Mediodia, Cope, amb Pilar García de la Granja. Fins demà.
5: Línia editorial.
6: Cadena Cope.
7: El fútbol es mucho más que un deporte o una industria. Es uno de los mayores fenómenos sociales del mundo y un espectáculo con una enorme capacidad de influencia política, económica y cultural. Por ello, la FIFA, organismo que agrupa a las federaciones nacionales y organiza la Copa del Mundo, debe regirse por los principios de transparencia, profesionalidad y ejemplaridad. Sin embargo, esos principios se han visto cuestionados en los últimos años. La elección de países como Qatar y Arabia Saudí para albergar el Mundial ha alimentado el debate sobre el peso que intereses ajenos al deporte pueden ejercer en las decisiones de la máxima institución del fútbol. A ello se suma la estrecha relación de su presidente, Gianni

0: La notícia a aquesta hora de la tarda és que Rodri s'apropa al Futbol Club Barcelona. Víctor Navarro, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Gil.
0: Aviam, explica'ns.
1: Doncs, a veure, el de Rodri ja ve de lluny, ve de fa setmanes quan ens va arribar la proposta a la taula de Deco de que hi havia la possibilitat de fitxar Rodri. Era un oferiment al Futbol Club Barcelona. El Barça llavors, parlant de xifres, de com seria aquesta possible operació, es va acordar que seria d'uns 60 milions d'euros, uns 60 milions d'euros de traspàs. El Barça, evidentment, com el Real Madrid, també, dels grans dubtes que tenien d'aquesta operació era l'estat físic de Rodri, era dels primers dubtes que també tenien. I també es va avisar el Futbol Club Barcelona de que Rodri tenia un pacte amb el Real Madrid, que també havia arribat a un acord amb el conjunt blanc per ser jugador del Real Madrid, però encara el Real Madrid no havia pactat el traspàs amb el Manchester City. A partir d'aquí, el Barça, com hi havia aquest acord entre Rodri i el conjunt blanc, doncs ho han deixat ja aparcat, no era la prioritat és el nou, segueix sent el nou, de fet, ara mateix, Julián Álvarez, segueix sent la prioritat, al mig camp es considera que tenen efectius suficients i ho veien com una oportunitat, però com hi havia aquesta situació i, a més, el jugador demanava un salari molt elevat, perquè és pilotador, perquè ha guanyat absolutament tots els títols i per aquesta condició d'això als seus 30 anys, doncs el Barça ho va deixar aparcat. Què ha succeït? Que han passat les setmanes i el Real Madrid, tot i tenir un acord amb el jugador, no ha arribat a un acord amb el Manchester City. De fet, no s'ha mogut. Com el Real Madrid no s'ha mogut, el Barça, aquesta oportunitat, clar, torna a aparèixer, està ja, ho tenia una carpeta apartada, però és la realitat. Rodri encara no ha decidit el seu futur, havia arribat a un pacte amb el Real Madrid, sí, però evidentment el jugador també es cansa d'esperar de que ha començat el mes d'agost i no sap res del seu futur. Ell vol tornar a Espanya, vol venir a Espanya. El Manchester City el que vol és renovar-lo i si marxa, doncs que sigui per una quantitat de la que quedin satisfets, i el Barça doncs està expectant, mirant aquesta situació i esperant moviments. El Barça segueix sent prioritat a Julián Álvarez, és la màxima prioritat, però si el Manchester City i el Real Madrid no arriben a un acord per un traspàs, doncs evidentment el Barça tindrà la possibilitat de moure fitxa. Veurem quan ho fa. El Barça, evidentment, és una operació que no poden fer ara mateix perquè estan centrats en el de Julián Álvarez, que és el més important, i no tenen diners per fer totes aquestes operacions a la vegada, però estan expectants a veure què succeeix amb el futur de Rodri.
0: Molt bé, aquesta és la perspectiva des de Barcelona. Com és que Rodri, que estava pràcticament lligat pel Madrid, s'ha allunyat? COPE Madrid, Arantxa Rodríguez, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Gil, pues aquí seguimos muy pendientes todo lo que está llegando desde Barcelona y sobre todo estamos ojo a visor desde que el pasado viernes Víctor Navarro desde Birmingham nos pusiera sobre la pista. La situación con respecto a Rodri en el Real Madrid no ha cambiado. Evidentemente es un jugador que les encajaría en el sistema, que les atrae, pero no a cualquier precio. Así que la materialización definitiva de la contratación dependía de las pretensiones económicas del Manchester City, y si este se sube mucho a la parra, pues evidentemente Rodri no llegaría a vestir de blanco. Con el jugador no habría problema porque sabe el Real Madrid que su intención, por lo menos hasta hace unos días, era vestir de blanco, pero todo está en el precio que fije el Manchester City para dejar salir al jugador. Si es por encima de los 50-60 millones, el Real Madrid no va a entrar en una puja, ni mucho menos con el Barcelona.
0: Perfecte. No marxis, Víctor, perquè ara pitjarem la F5 per actualitzar com estan els casos de Julián i de Ferran Torres i de seguida tornem a parlar.
1: Perfecte.
0: Oriol Ruiz, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Gil? Bona tarda.
0: Per on vols començar? Per Julián o per Ferran? Per Ferran o per Julián?
3: Doncs comencem per Julián, no?
0: Va, Julián, vinga.
3: Vinga. A veure, Julián continua disfrutant de les seves vacances, com ja vam dir en el dia d'ahir, està a Eivissa, amb la família, amb companys de la selecció com Enzo Fernández, amb qui també se l'ha vist jugar a pàdel. Des de l'1 d'agost està seguint un pla específic per tornar als entrenaments en bones condicions i s'espera que el dia 10 s'incorpori ja a la dinàmica de treball de l'Atlètic de Madrid, on després de la trobada de Deco amb el seu agent s'espera que el delanter argentí faci algun tipus de gest per facilitar la sortida. De fet, hi ha dues opcions. La via de la rebel·lió i de que no s'hi presenti, que està pràcticament, per no dir totalment, descartada, o la segona opció, que és la del diàleg, on Julián pugui parlar amb Diego Pablo Simeone i li digui que no vol seguir al club i a partir d'allà doncs, obrir la negociació entre clubs per poder firmar finalment pel Barça. Veurem com acaba el colabrot de Julián, que encara té, sembla, més capítols per emetre. A tot això, recordem que l'Atlético de Madrid viatja a Seúl avui per jugar un partit amistós de pretemporada i tornarà a Madrid el mateix diumenge, tot just acabi el partit.
0: Molt bé, això de cara a Julián, de cara a Ferran. L'estem esperant, s'ha acabat la gira americana, l'esperen a Foios, i l'esperem aquí, a casa nostra.
3: Sí, bueno, ja ho hem vist, no?, que ha estat de gira per diferents programes dels Estats Units, també ha estat fent el saque d'honor, no?, del partit dels New York Yankees fa un parell de dies, i dintre d'aquest tour ha deixat alguna declaració que no ha acabat d'agradar a l'afició culer. Un cop hagi acabat tot aquest tour, que, bueno, ja ho hem dit, no?, ja ha acabat, Ferran torna a Espanya, està previst que aterritzi al llarg del dia d'avui, més aviat cap al capvespre, o si no, a primeríssima hora del dia de demà, ja que demà té l'acte d'homenatge a Foios, al seu poble natal, on se'l nombrarà fill predilecte. En les últimes hores, Ferran ha sigut notícia perquè, segons les últimes informacions, hauria acceptat unir-se finalment al projecte del PSG, que voldria tancar l'operació abans que Ferran es reincorpori als entrenaments del Barça. Un PSG que ahir va estar a Mallorca disputant un partit amistós de pretemporada contra el conjunt balear i que va acabar precisament 3-0 amb victòria del Mallorca. A l'acabar el partit, ningú va voler fer declaracions, així que seguim sense notícies ni declaracions oficials per part de cap membre de l'equip francès.
0: Molt bé, gràcies, Oriol. Continuem pendents.

0: Per rematar l'actualitat del Futbol Club Barcelona, Víctor, com dèiem, avui una arribada sorpresa.
1: La de Gavi, i a més això t'agrada, Gilam, el cabell de rosa, això t'agrada perquè vol dir que ha guanyat el Mundial, era la promesa, si es guanyava el Mundial, es tenia de rosa, per tant, s'ha guanyat el Mundial i ell és home de paraula i ahir a la nit ho va penjar a les xarxes, va tornar ahir a la nit a Sevilla, després de celebrar els seus 22 anys amb la família i el primer que va fer, quedar amb un perruquer i fer-se aquest pentinat, aquest tanyit, s'ho va fer de nit, després va penjar unes fotografies i va posar un hombre de palabra, doncs, endavant amb aquesta promesa, queda per cert la de Pedri, que es va prometre que es tanyiria de blanc, veurem si ho fa, queda aquesta promesa, recordem ja Cucurella fent-se el tatuatge de Luis de la Fuente, i Gavi és la gran novetat, s'ha incorporat, no s'havia d'incorporar fins al dimecres 12 d'agost, sabem que hi ha jugadors com Eric García o Joan García que s'incorporaran abans, segurament el dilluns, el proper dilluns, el dia 10, però fins al dia 12 no estaven obligats a venir, així que Gavi ha avançat i molt la seva tornada i això és el que deia només arribar a la ciutat esportiva.
2: He tornat, Gavi.
3: Culés, estoy de vuelta.
1: I al marge d'això, avui doble sessió, després de dos dies de festa dels blaugranes, després d'aquesta concentració a Anglaterra, dos dies de festa a Hansi Flick, avui doble sessió, demà tornen a entrenar i dissabte van i tornen al mateix dia a Itàlia per aquest triangular, jugaran a partir de les 8 del vespre contra el Nottingham Forest i el Udinese allà a Udine.
0: Demà més. Gràcies, Navarro.
1: Gràcies, Gil.
0: És hora d'obrir el temps d'opinió aquí a Esports Cope. Aviam si ens posa llum a la foscor, que diria aquell el nostre company Ferran Correas. Ferran, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Ja veus com ve la setmana, xato. Si és que no hi ha ni un minut per descansar. Ara resulta que entra Rodri en aquest triangle amorós, Ferran, Julián, i ara s'incorpora Rodri.
4: Bé, és que així estem entretinguts, no? Sempre diem que no hi ha notícies, sempre hi ha notícies.
0: Al final, Déu ens acaba proveint de continguts.
4: Si cobreixes l'actualitat del Barça, sempre passa alguna cosa.
0: No, digues-li al Navarro, que tenia dos dies de festa i s'han anat a les escombraries. Què et diu el nas, Ferran, del tema Rodri? T'hi encaixa?
4: Jo estava segur que anava al Madrid, però sembla ser que cada vegada, per tot el que es comença a saber, sembla ser que no, que està més a prop del Barça ara.
0: Bueno, és...
4: jo crec que ell decidirà. Ell és... A mi em consta que ell és madridista, però també és cert que, sí, com sembla, Flick ha parlat amb ell, li ha proposat un projecte, li ha proposat que, i li ha explicat que aquí encaixa perfectament, que possiblement tindrà més opcions de jugar bé amb les seves característiques aquí que no amb el Madrid amb Mourinho. És que... Potser al final ell és un professional, al final,
0: clar,
4: encara que sigui del Madrid, doncs cap aquí. A mi m'encaixa.
0: Tindria gràcia que un jugador madridista d'acord hagués acabat defensant els colors de l'Atlético de Madrid i del Futbol Club Barcelona i del Manchester City de Guardiola. Ja...
4: Crec que no serà l'únic.
0: És, bueno, és la quadratura del cercle.
4: Amb les tres, possiblement sí que serà l'únic, però que madridistes que hagin jugat al Barça i barcelonistes que hagin jugat al Madrid... I uns quants, mira, Cucurella, per exemple.
0: Bueno, és igual. No fem la llista, Ferran. Evidentment, el jugador decidirà, però no sé fins a quin punt el tema és un tema de, no només de decisió del jugador, sinó de fair play del Barça, de quadrar els diners, i aquí és on, potser, per incorporar Rodri, si és que definitivament Rodri, que sí que encaixa en l'estil Barça, estil de possessió, estil de control de joc, doncs has de fer un sacrifici en forma de deixar sortir Ferran, per exemple.
4: Va, és que jo crec que això està relacionat. Sí, jo crec que el Barça tenia clar un objectiu, que era Julián, i que crec que continua sent Julián, però si surt Ferran, sortirà per una quantitat important, no sortirà per 10 milions, m'imagino, no sé.
0: No, parlem de 50, exacte, 50, igual 50 més bonus.
4: Clar, llavors, si tu ingresses aquests diners, que a més els tens pràcticament amortitzats, perquè Ferran ja fa uns quants anys que està aquí, de fet li quedava un any de contracte, o sigui, vol dir que només li queda un any d'amortització. Per tant, aquests diners els pots fer servir a banda dels que tenies ja pensats gastar amb Julián. I aquí entra Rodri. Entra Rodri i entra la lesió de De Jong. Suposo que sense la lesió de De Jong potser això no s'hagués plantejat, però amb la lesió de De Jong Doncs sí.
0: Clar, el que passa és que si tu fas encaixar els terminis per donar-li a De Jong lesió de llarga durada i tal, quan vagis al mercat ja només podries jugar, podries anar per jugadors en atur, etcètera, etcètera. Vull dir que aquí els terminis no acaben d'encaixar i per això al Barça li hagués agradat que Rodri hagués fet un tractament quirúrgic i tenir una miqueta més, aquesta miqueta més de marge salarial per fer
4: ja, operació. Ja, però aquí estem parlant, sembla que el Barça està fent aquest estiu un equip per 2 anys. Ja, el Barça no, la temporada que ve és possible que torni, bueno, és possible, no, pràcticament segur, no tindrà fair play una altra vegada, sortirà de la regla de l'1 perquè l'equip tornarà a marxar a Montjuïc. Llavors el Barça el que està fent és fitxar, o sigui, a mi em diuen, no, és que què fotem amb Gordo, Miamed, Yadeyemi, Rafinha, i Lamin, i Bisibu, i hi ha molts extrems, ja, però és que potser l'any que ve marxa algun extrem, però llavors no pots fitxar, llavors estàs fitxant ja per l'any que ve. I aquí exactament el mateix, és a dir, sí, quan es recuperi Frenkie, doncs estarà en Frenkie, estarà Gavi, estarà Bernal, i estarà Rodri, si és que ve, i estarà Pedri. Hi haurà molts, sí, però és que l'any que ve potser, no sé, igual marxa Frenkie, llavors no pots fitxar.
0: Mm-hmm. I pel que fa a la demarcació de nou, Ferran, doncs, clar, suposem que l'Atlético es tanca en banda, no arriba Julián, suposem que Ferran acaba sortint perquè no té les garanties ni econòmiques ni de titularitat, etcètera, etcètera. Costarà de fer-li empassar-se a Flick el tema del fals nou, encara que no tingui cap altre remei.
4: Jo crec que Flick, jo vaig estar com el Víctor a l'estatge a Sant George Park, allà Flick l'últim dia ens va deixar clar que volia algú. Jo estic convençut que Deco té una opció bé preparada. Per molt que també se'ns digui que no, que ja tenim prou amb Gordo, mira, de Yemi, i Olmo, i Lamin, fins i tot, que poden jugar pel centre.
0: És que m'he estat jugant als cromos, Ferran, i no veiem aquest nou alternatiu. No, és que no el veiem. No.
4: Jo aquí més veig és a... Jo crec que Olmo sí, Olmo és un
0: sí,
4: jugador.
0: No, de fals nou sí, però de nou nou, si no és Julián, vale. Si no és Ferran, de nou clàssic... Per dir, és que,
4: algú hi ha i segurament és algú que no hem pensat.
0: No, no, segur.
4: I que no hem mirat. És a dir, hem parlat de molts noms i els dos que s'han fitxat, Gordon i Adeyemi, van arribar que ningú havia dit absolutament res. És a dir, jo crec que l'Adeco això ho té treballat. No em diguis qui, perquè no ho sé. No,
0: doncs mira, li posarem de nom al Tapado, altre Tapado, perquè l'operació de Gordon també va ser força ràpida. Ferran Correas, estimat amic, moltíssimes gràcies. Fins a una propera ocasió.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: De dilluns a divendres.
3: Com dius, hola, bona tarda.
2: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
3: Seguim.
2: Amb Joan Batllori.
0: Bona tarda, Batllori, t'ho vas passar bé, tu? No m'ho vaig passar gaire bé.
5: Hola, què tal, Albert? Muy buenas. Aquí preparadísimo para la batalla.
6: Bona tarda. Aquí estic a les instal·lacions del Real Club de Tenis Barcelona. I s'organitza el Godó.
7: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
2: Esports. Cope Catalunya i Andorra.

0: No te l'acabo de comprar, García. Jansenés, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: L'actualitat de l'Espanyol, que també passa per noms propis. El primer, Unai Núñez.
2: Sí, dies moguts per l'Espanyol, que està a prop de tancar l'anhelada arribada d'un central. És el cas d'Unai Núñez, el central del Celta arribaria en qualitat de cedit amb una opció de compra de 3 milions que només seria obligatòria en cas de que l'Espanyol classifiqués a competició europea. L'Espanyol pagarà al Celta 250.000 euros per la cessió i assumirà el 50% del salari del futbolista. Unai va firmar pel Celta l'estiu del 2023 a canvi de 7 milions d'euros, però amb l'arribada de Claudio Giraldez a la banqueta va perdre protagonisme. Ha jugat cedit a Athletic Club, Elas Verona i València, on va finalitzar la temporada passada. Pel que fa a la informació també que vam comentar ahir, Quique García ha estat operat amb èxit pel doctor Jordi Puig de Llívol de la seva lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. La seva evolució determinarà la tornada als entrenaments i el temps de baixa estimat és en voltant dels 3-6 mesos. En cas de superar els 4 mesos, es consideraria baixa de llarga duració i l'Espanyol podria utilitzar el 50% del salari de Quique per la inscripció de futbolistes dins del límit salarial.
0: El que passa és que si el Barça té uns problemes per encaixar un nou, doncs les voltes que hi hauria de donar Monchi per trobar aquest perfil específic per aquesta demarcació, doncs també serien força complicades. En recordem que l'equip demà té entrenament a la ciutat esportiva Dani Jarque i viatja a Coventry perquè dissabte un altre amistós a territori anglès davant del Coventry. I ja el següent serà enfocar la setmana del debut a la Lliga. L'Espanyol s'hi participa la primera jornada davant del Levante. Pendents, doncs, també d'aquest F5 del Mercato Blanquiblau. García, canviem la sintonia, que baixem a segona divisió.

0: Aquí estic, aquí estem. És el que han dit els dos futbolistes que han estat presentats avui pel Centre d'Esport Sabadell. Marina Herrero, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, sí, avui una altra doble presentació al Sabadell, en aquest cas Xavi Moreno i José Luis Català. Els dos ja havien estat com a cedits en unes etapes anteriors i ara tornen com a fitxatges de futur. En el cas de Xavi Moreno va estar la segona meitat de la temporada passada, va viure el que és l'ascens i tal i com ha explicat està molt feliç perquè tenia molt clar que volia quedar-se a Sabadell.
2: Yo lo tuve claro desde el principio, como he dicho antes, sabía que quería volver desde que acabó la temporada y bueno, se ha podido dar, la verdad estoy muy agradecido al club y con muchas ganas. Yo la verdad pues tengo la suerte de poder jugar tanto en banda como de doble punta en el sistema que utilizamos nosotros. Yo no tengo preferencias, donde me ponga pues será una oportunidad más y ya está.
1: I en el cas de Català va estar cedit en etapa de juvenil, ha reconegut que el fet de conèixer ja el club ha estat clau i que tenia moltes ganes de canviar d'aires.
3: Objetivo yo creo que ayudar lo máximo que pueda al equipo, sea donde sea, y aprender de cada uno de mis compañeros todo lo que pueda. Sí, la verdad que ya conocía el club y bueno, el hecho de haber estado ya aquí, pues sí que es verdad que fue como un plus para querer volver.
0: No és que a vostès se'ls hi hagi espatllat l'aparell de ràdio o tinguin poltergeists en aquesta emissió o el mòbil els hi hagi deixat de funcionar. La nova Creu Alta està en obres per acondicionar-se al començament de Lliga de Segona Divisió i han de buscar un espai improvisat per fer aquestes presentacions que, evidentment, doncs, acaba filtrant aquest so de les obres. Marina, com està la nova Creu Alta? Com estan aquestes obres? Què has pogut veure, si és que has vist alguna cosa?
1: Sí, bueno, encara sí, bueno. Estan en obres, no hi ha gespa, tot és sorra i, clar, no és que només estiguin allà tota la maquinària fent soroll, és que, a més, estem al costat de la carretera i per allà passen tots els cotxes i és una sala, com deies, improvisada que no té ni fins i tot quatre parets, o sigui, s'escolta tot. I et volia deixar un detall dels dos perquè Xavi Moreno i José Luis Català ja es coneixen perquè de fet són cunyats i han confessat que tenien moltes ganes de poder jugar junts.
0: Són cunyats i a més sembla que són el Carvajal i el José Lu del Vallès.
1: Exacte.
0: Perquè les respectives parelles són bessones.
1: Sí, sí. Una d'elles, de fet, crec que juga a l'Espanyol.
0: No trepitjaré més en aquests temes, perquè tindrem el seu què al llarg de la temporada. Marina, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Recordem avui, amistós, Real Zaragoza, Andorra, i de seguida, lo següent, fer una trucadeta a Andorra.